0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!
3: Al

0: Ràdio Arenys conserva Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Veïns de Mar, amb Joan Puig.

benvinguts. I genial, ja hem passat el que és el canvi de cicle, el canvi de les nostres vides, que és passar al Sant Joan. Tots els de costa ja sabem que una vegada has superat aquest escull, ja el que et ve ara ja és diferent, ja és alegria, ja és ganes de passar-ho bé, ja és xerinola, i nosaltres també ho intentarem, i ho intentarem a través d'aquest programa. Tinc dues convidades molt fermes avui, que ara us ho presentaré, però abans vull fer un agraïment. Vull fer un agraïment perquè en aquest món cal també ser agraït. I en aquest món també hi ha sants i santes, però n'hi ha un que supera tots, que el Jordis, Déu-n'hi-do, hi van, els Joseps també hi van, però pocs, o pràcticament ningú, poden superar el Joan. I menys en el nostre país mediterrà, això està clar. Per això, a tots aquells que us n'heu recordat i que m'heu felicitat, a tots vosaltres, moltes gràcies, perquè jo, bé, d'alguna manera, us tinc presents i me'n recordo. I fins i tot, els que m'han sorprès, no?, gratament, no?, de gent que feia de dies que no coincidíem. Però és una de les màgies que té aquest sant, i que és aquest Sant Joan, sobretot per tots aquells que som de collita mediterrània. Aquest any ha fet el programa 19 temporades. Fa diverses que comencem sempre amb una cançó, i comencem una cançó que la vam ficar fa molts anys, quan venia aquesta època que senties per Alacant o per Almeria, o sobretot pel sud, que algú havia fet esclatar algun petardo per la cosa del turisme. I jo, després d'aquest petardo, va arribar un altre que va ser més agraït, que va ser un que li deien Àfrica. I nosaltres comencem sempre el primer programa de l'estiu amb aquesta cançó.

0: Vull donar la benvinguda a una gent molt ferma del món de la comunicació, del món de les notícies, que han vingut a veure'ns, i jo els estic molt agraït perquè vam coincidir en un event fa uns mesos i van dir, va, doncs vinga, per què no venim? I mira, avui he coincidit després amb la Pilar de quadrar agendes i avui estan aquí. Benvinguda, Toni.
1: Gràcies, Tona.
0: Tona.
1: Sí, i escolta,
0: digue'm.
1: Per molts anys celebris el teu sant, que felicitem ara, que tenen cap buitada.
0: Exacte.
1: I és fantàstic, no, veritat, és dir-se Joan o Joana, amb la nit tan meravellosa que tenim, i sobretot aquí a la platja, a la costa.
0: Realment...
1: És un premi extra.
0: És un premi, jo estic força content, inclús com parles amb gent d'interior, que de vegades no coneix o... Diu, pot ser real? Dic, vés-hi prou un dia i veuràs...
1: No, jo m'estic a Calella.
0: Val, aleshores coneixes molt bé el tema.
1: I canto a Veneres...
0: Què dius, ara?
1: Sí,
0: escolta, que... estem descobrint aquí a la Tona...
1: és la part no periodística, sí.
0: Explica'ns una mica què fas periodísticament.
1: Sí, mira, nosaltres som un grup de dones periodistes que ja l'any 92 ens vam plantejar moltes coses com a dones dins de la professió, a nivell de salaris, horaris, llocs de direcció, de responsabilitat, i ens vam anar plantejant moltes coses a nivell professional. Però també ens en vam plantejar una de molt bàsica, que és com i quan sortim les dones a les notícies. Perquè
0: important, no, aquest detall?
1: Em sembla que és molt important, perquè som més de la meitat de la població, 55%, i segons el monitoreig global de gènere, que es fa a molts països del món, no la totalitat, però una immensa majoria de països, el de fa un any, només, que es fa cada 4 anys, el de fa un any diu que les dones sortim a les notícies un 26%. Però si som el 55 o el 56, perquè només som protagonistes de les notícies un 26%. És increïble. I això és la mitja. Sí. És a dir, nosaltres estem mitja, potser un punt i mig, dos, que després de tants anys de fer feina i encara estem aquí. I després encara una altra cosa, no?, que per mi també, dins d'aquest 26%, quin tipus de notícies? Perquè malauradament n'hi ha moltíssimes, que és perquè la dona és protagonista, víctima, de la violència masclista.
0: Això ja és un tema més greu.
1: Molt greu. I després també, per una altra part, hi ha moltes notícies, podríem dir, de caire més superficial, no? No d'investigadores, no de directores, no de líders, sinó, doncs, relacionades amb el món de la moda, de l'esteticient, no?
0: La casa, no?
1: La casa, la llar, la cura... Bueno, en aquest cas, normalment, a més, surten no nomenades com a tal, sinó la dona de, la mare de... I aquest de és sempre un subjecte masculí. Però bé, això és només com una...
0: L'entrada. L'entrada, perquè els nostres oients diguin, escolti'm, preneu llàpids i bolígraf i paper, llàpids i paper, perquè avui, déu-n'hi-do, eh? Pilar... Què tal? Benvinguda, també.
2: Molt bé, molt bé. Encantada d'acompanyar-vos.
0: Sempre amb aquest somriure que tens, eh? És un somriure realment espectacular, eh?
2: S'ha de riure encara que plogui. Sí.
0: L'acompanya sempre? Esteu, feu equip? Com funciona?
1: Som de la mateixa xarxa.
2: Sí, la Tona, a més, és fantàstic escoltar-la perquè... està formadíssima i és un plaer acompanyar-la. Jo sóc una lluitadora de base, de les que posen el seu granet de sorra, i ella és una...
1: És una exagerada, sóc més gran. Resumint, sóc més gran, he tingut més temps per aprendre.
0: Però el que sí que està clar és que ets una fan de base, no?
2: Sí, i tant, i tant. És que hi ha molta feina.
0: La paraula que més s'ha repetit aquí és dona. Nosaltres ens hem anat a l'any 1976, que hi ha un congrés de dones a Barcelona, en el Paranif de la universitat. Han passat, ha plogut molt, però ja hi passen coses importants, no?
1: Sí. Sí. El maig del 76 es van fer les primeres jornades catalanes de la dona. I per sorpresa d'elles mateixes, encara que les que ho van organitzar ja mica en mica anaven notant que hi havia com una efervescència, no? Però la invasió, no?, de 4.000 dones al Paraninf, les persones que hem estat al Paraninf que sabem com que és, 4.000 dones allà apretades, amb les fotografies tan maques que hi ha de la Pilar Aymerich, per exemple, no? Doncs, a veure, que són unes històriques. Jo no hi vaig poder ser, perquè era adolescent, però sí que me'n vaig assabentar, però companyes nostres, que després són les que han fundat l'Associació de Dones Periodistes, que dèiem el 1992, o després la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, que és la que som la Pili i jo, la Pilar i jo, que és del 2005, que la vam formar a Morelia, a Mèxic, perquè és una xarxa internacional, no?, de dones, periodistes i comunicadores, sobretot d'Amèrica Llatina, l'estat espanyol, també n'hi ha Suècia, Alemanya i Itàlia, de la part europea i Portugal, perdó, i hi ha poques d'Estats Units, la majoria és d'Amèrica Llatina.
0: Déu-n'hi-do, no?, l'expansió.
1: Sí, perquè en aquell temps, a més, el poder parlar una llengua, no?, que ens facilitava la comunicació. Ara ja és més fàcil parlar amb tothom, no?, fins i tot les companyes de la xarxa mediterrània, del sud de la Mediterrània, no?, que també era complicat relacionar-se a nivell lingüístic, no?, i en canvi ara...
0: És més fàcil.
1: Sí, ara ja més facilita.
0: Nosaltres fem com sempre, avui en tenim dues educades, avui tenim el telèfon al Fèlix. Fèlix!
3: Sí, ja.
0: Què tal? Com anem? Bon dia!
3: Hola, bon dia!
0: Et sento molt, molt malament. Fèlix.
3: Digue'm, no et sento molt aquí, però bueno, digue'm.
0: No, però estàs en un lloc tancat?
3: Però ara he sortit aquí al carrer, perquè a veure si ens entenem millor.
0: Bé, escolta, anem ràpids. Jo des d'aquí també volem convidar a que hi ha una exposició de maquetes de trens a Arenys de Munt, correcte?
3: Sí, bueno...
0: Fèlix.
3: Digue'm.
0: Fèlix, et trucarem en una altra estona perquè no ho veiem bé. D'acord? Fèlix, et tornarem a trucar. No, ara, seguim. Ja dic jo la notícia i així ja... No sé si us agraden els trens. Aquests sí. Que van també a la costa?
1: Sí, bueno...
2: Quan funcionen i quan no fan vibracions
1: es patim,
2: els tenim
1: pitjor. Es patim molt.
0: Doncs ara, en el nostre poble veí d'aquí a Arenys de Munt, hi ha una exposició de maquetes de tren que és preciosa. Jo he tingut el gust d'anar-la a visitar i que fins diumenge hi és, de matí i tarda. Jo dic a la gent que li agrada el tren i que li agradi les maquetes, en aquest sentit, de trens, és per passar-hi una bona història. Després, si convé, tornarem a parlar amb el Fèlix si tenim millor connexió.
1: La jornada, sí, del 76.
0: Sí.
1: Jo penso que molta gent que ens està escoltant ho recordaran, no? Per exemple, sense anar més lluny, les relacions en la generació quan són els nostres pares, no? Pensa que en aquell temps les dones, el passaport, tenia que donar permís per sortir al marit.
0: O al pare.
1: Si no, al pare. Els tutors eren homes. Pare o germà gran. El divorci, ni parlar-ne. La llibertat sexual, increïble, no? Per prostitució la dona podia estar detinguda, l'home no. Els anticonceptius no van aparèixer fins a finals dels 70-80 i de magatotis. Què més? L'avortament, ni parlar-ne, no? Vull dir que és un gran recorregut i que moltes d'aquestes coses es van posar, es van visibilitzar, no?, en aquestes jornades, en les de 1976. I allà hi havia periodistes interessants i importants i periodistes feministes amb visió de gènere, com la Montserrat Minovis.
0: Per exemple.
1: La vaig arribar a conèixer. La vaig conèixer jo moltíssim, sí. Érem molt amigues. Ahir i de fet va ser la presidenta de la nostra xarxa.
0: Ella va ser molts anys, va ser va ser membre de l'executiva de Unió Democràtica de Catalunya.
1: És veritat, de més jove, sí. després va deixar, sí. Però després van entrar nacionalistes d'esquerra, sí. Allà sí. Jo la vaig conèixer allà, justament.
0: Era una persona molt activa.
1: La vaig conèixer allà, sí. 78. És superactiu, i moltes capacitats, sí, eh? Sí, també sí. Va ser la primera directora de Catalunya Ràdio, sí. Dona, la primera degana dona del Col·legi de Periodistes, en fi. La Montse era una crac, eh?
0: Sí, sí, i no parava mai.
1: No parava, no parava, era superinquieta, sí, sí, treballadora...
0: Sí, és veritat, mira per on...
1: I sempre amb mil contactes, sí, sí, sí. No? I, doncs, és una de les meves mestres, no? I de retruc, doncs, vam organitzar tallers, no? Per formar a periodistes amb visió de gènere, homes i dones, també a comunicadors i comunicadores d'associacions, d'ONGs, no? Perquè... Si una organització és important, potser té recursos per un periodista, però sabem que si no hi ha recursos, els periodistes ràpidament desapareixem. I llavors se n'encarrega una tècnica.
0: Com tot. Sí, sí, sí,
1: no. Una tècnica, un tècnic.
0: Que doncs... fa la funció tècnica.
1: Exacte, fa els comunicats, fa el que sigui, i no. Exacte, no té tot l'aprenentatge, no? I, doncs, en tot això vam començar a aprendre totes... També va ser molt important poder fer aquest salt internacional l'any 2005, que ja ho explicava, que vam anar a Morelia, a Michoacán, a Mèxic, i allà vam fundar aquesta xarxa, i les catalanes ja hi érem. És a dir, vam anar 5 de Catalunya i ja vam ser del motor inicial. I aquesta xarxa perdura fins avui en dia. De fet, aquest any anem a Xile, jo també hi penso anar, si no hi ha cap problema. Ja a les... a la 12 o 13 trobada, perquè és cada 2 anys, no?
0: Fa gràcia, perdona, fa gràcia anar-hi, Pili?
2: I tant.
0: Sí, ja te l'apunto, eh?
1: Com que la puguem anar quantes sí, més millor, no? Però, bueno, la intenció és anar-hi un grupet, no? Perquè sempre així, tot i que ens relacionem bàsicament online, per internet...
0: Però mai és el mateix.
1: Però mai és el mateix. Estic d'acord amb tu. Que compartir-la, estem 4 dies juntes, compartint l'habitatge que ens donen, o l'hotelet, o després les sales, ens organitzem, no?
0: I que se n'aprèn molt, també, en aquestes...
1: Moltíssim, són diferents experiències. I ara, tornant a això de les jornades, no?, que vam haver de lluitar tant, però ara, i sobretot Europa, no?, però sobretot Amèrica Llatina, aquests que estan guanyant moltíssim, ultraliberals, no?, o gent de dretes, molt de dretes, doncs, malauradament, molts drets assolits per les dones tornen a estar...
0: No estan arrasant a Sud-amèrica, no? I a Europa també...
1: També s'hi acosta, no?
0: Escolta, amb la teva experiència, i ara que estem en família, per què es deu aquest canvi?
1: A mi m'explicaven les companyes...
0: Pregunto, així, sí, sense...
1: A mi m'explicaven les companyes argentines, perquè, clar, sí. Tu has de pensar que les mares són, per exemple, de la nostra xarxa, no? I han vist com... fills, potser no tant fills perquè tenen més, no? Però doncs, els companys, els nòvios de les filles, dels fills, els cosins, els nebots, no? Han votat a Milei, no?, en aquest cas.
0: Que és un cas que també...
1: Sí,
0: que és un...
1: perdoneu. I deien que és una mica la desesperança. És a dir, que quan veuen que no tenen alternatives, no?, de planificació de vida... Per sous, per habitatge. Veuen que hi ha molta corrupció en els partits que estan molt de temps en el poder, no?
0: Estàs tocant la llaga, ja ho saps, no? Estàs tocant la llaga.
1: És el que ens van explicar, i jo ho trobo molt, molt clar, i sobretot també ho explicaven la gent jove. I llavors, doncs, és com un rebot, no?, dir, doncs, si amb això no s'ha pogut fer, doncs ara anem a provar aquest, no?, a veure què ens dona, no?, encara que molta gent s'arrepenteix, no?, ja, això també ho diuen, eh?, molta gent, però tot i així, me'n recordo que Argentina van perdre amb unes provincials, però van tornar a guanyar a les de l'Estat, no?, però estan dividits en estats, en províncies, que són confederacions, en teoria. Doncs això seria, i la corrupció hi fa molt, no? Perquè la corrupció a les esquerres o en els demòcrates...
0: Però ser corrupte d'esquerres és un fort.
1: Fa mal, sí, sí.
0: Per perquè corrupte de dretes diu, bueno, encara ho deia, però d'esquerres.
1: Pot ser com... No hauria de ser, no hauria de ser, evidentment.
0: Si parlem en teoria, parlem filosòficament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, exactament. Però la gent que se sent d'esquerres o que vol que està acostumada a una cosa més horitzontal, de compartir més de l'educació, la salut, tots aquests drets humans...
0: Allò que diu el Zapatero, no? En tenim poc, però donem molt, no?
1: Vaja.
0: Això fa mal.
1: Sí, fa mal, exactament.
0: Això fa mal.
1: Fa mal, sí. Doncs és això, que per tant també estem en un moment que ens torna, hem de tornar a fiançar uns drets humans de les dones. I com a periodistes tenim aquesta responsabilitat. I si a més som periodistes dones, que els homes també la tenen. Però a més, si som periodistes dones... És que ens hi va l'ànima, no? Perquè són les nostres companyes, són iguals, no?
0: Jo, fixa't si estic d'acord amb el teu plantejament, que vaig trobar també un xicot brasileny, que també com va dir el canvi, i jo també li vaig fer el comentari aquest una mica que fas tu, i em diu, escolta, com és que aneu d'un cantó a l'altre? Diu, és que les esquerres m'han fet molt malament. Uh-huh. I aquí és on tenim el cantó i l'altre, no? I
1: que... Sí, ara me'n recordo que també deien que comunicativament també ho havien fet molt malament. Perquè coses bones o interessants que havien fet, per exemple, a Argentina, allò dels salaris per les mestresses de casa, que eren dones que no tenien absolutament res i van fer un salari...

0: Domina a mitjà, també. Estan dominant a mitjà. Estan dominant
1: tenen com que no tenen tallafocs propis, doncs, au. I
0: és,
1: això
0: és curiós.
1: Això arriba.
0: Això a nivell sociològic també és per digne d'estudi, eh?
1: Sí, sociològic, sociolingüístic també, no? Anàlisi del discurs, no? Tots aquests temes que els periodistes...
0: No, ara com parles... Ara hem tingut un exemple molt clar i, a més, un exemple que tothom pot interpretar a la seva manera, que és com ha guanyat el Sabadell. Des d'aquí, felicitats al Sabadell, que hi ha hagut el porter.
1: Cert,
0: hi ha hagut el porter.
1: El discurs del porter a l'Ajuntament.
0: No, però és que, a més, jo fins aquí vull arribar. Para el Carl. Ell el que diu són dues paraules.
1: Sí.
0: Ell no diu ni blanc ni negre. És una mica el que estem dient. Ell diu Pedro Sánchez. I els altres... contesten. Ells estan dominant aquest substrat, eh? Aquest. Després entrarem si està bé, si no està bé, si t'agrada més, si t'agrada... Però realment el feedback hi és.
1: Sí, se senten com peix a l'aigua, no?
0: Exacte, és aquí on vaig. I,
1: tot i que hi ha gent conscienciada que també és influencer, que estan fent podcasts magnífics, etc, no tenen aquest ganxo, no? Tan extens, sí. Hem de rumiar sobre aquest tema i veure també, no?, comunicativament, sobretot a la gent jove, no?, com ens adrecem a la gent jove. També nosaltres, també des de les dones periodistes, també tenim com una manca de discurs en aquest sentit.
0: És tota una tasca, eh?
1: Sí. Hi ha gent que s'hi està posant. Hi ha tallers, per exemple, d'IA, d'intel·ligència artificial, que no tinguin biaix de gènere, no? I això ho estan fent aquí i allà. Vull dir, s'està treballant. El Col·legi de Periodistes, per exemple, també està fent cursos en aquest sentit. Jo espero que ens en sortim, però no és fàcil.
0: Pilar, digues alguna cosa. Pots ficar la cirereta, que estem arribant a la mitja part del programa.
2: Moltes vegades sembla que quan els joves pugen, part del coneixement s'ha perdut i l'has de tornar, diguem-ne, a oferir i ensenyar, no? I et sorprèn perquè dius, vaja, una cosa que ja semblava que havíem avançat, i una altra vegada...
0: Tornes, eh?
1: Sí, com falla la transmissió, no?
2: Sí,
1: generacional,
2: falla la transmissió.
1: És veritat. Sí. Falla, i a més, a vegades, al revés, a vegades els hi sembla a la gent jove que han inventat la sopa d'all, no?
0: Sí, que han descobert Amèrica.
1: Exacte. A vegades hi ha això, però és veritat que ens costa. Que després vas, per exemple, a les jornades, que jo vaig anar com a periodista a cobrir, perquè hi han hagut dues celebracions de les jornades feministes del 76. Una al Paranimf,
0: potser
1: de les dones més properes, sobretot organitzat per les dones del Partit Feminista al Congrés, però també dones afins al Partit Socialista, que es diferencien bàsicament amb els altres col·lectius de dones de Catalunya amb el tema de la prostitució, no? Perquè són abolicionistes totalment, i després...
0: Aquest també és un tema que el tindríem de tocar a part, no?
1: Sí.
0: Aquest requereix un programa, perquè
1: però
0: aquí...
1: Però és un dels temes que dins del feminisme es debat molt, no?
0: Però realment aquest és un tema que és a part, no? Perquè sí. Jo ara el primer que em dius, la primera paraula que em ve al cap és Avalos, vull dir que...
1: Ja.
0: A veure,
1: sí.
0: Vull dir... I em ve la Jonquera.
1: També, no? també.
0: Vull dir,
1: també.
0: Però bueno, és
1: mira,
0: un tema...
1: Al costat de casa meva, Calella, ara, de nou de trinca.
0: Ah, sí, també.
1: Bueno, ha fet una giragorça pel poble i ha aparegut, sí.
0: Però sí, això tampoc és normal, no?
1: No hauria de ser-ho, en absolut. En fi, és un tema. Jo ara t'ho plantejava com a periodista, sí, perquè no vull donar la meva opinió personal, no? Però, realment...
0: Aquí ens tirem tots a la piscina.
1: Aquí ens tirem tots a la piscina.
0: Tothom t'hi has tirat, amb les teves idees. Vull dir, home, perquè com que...
1: No, però vull dir, en aquest cas que estava reflectint els dos espais, no? Però, bueno, si vols, en parlem, En parlem d'això. I l'altre tema, que també és debat i que també és diferent, és tot el tema aquest de la transsexualitat. Les dones trans, els homes trans, que també és un altre tema. Per això t'ho deia, quan m'has dit això és un tema a part.

0: I que aquest també, no?
1: A més, aquí entraríem en un món sense un més passat personal, en el món de l'esport, que també és molt problemàtic, no? També és molt problemàtic. Ja no en el sentit social, sinó en el món de l'esport, no? Que hi ha queixes per totes bandes
0: tot
1: aquí.
0: Tot el que ha passat i el que està passant, és veritat. I per l'altra banda, la jornada, aquestes es van fer el Paranimf i també van tenir molt d'èxit, I després, per altra banda, aquest 12, 13, 14 de juny s'han fet les que organitza la xarxa feminista i Caladona, que s'han fet a la Fabra i Coats, que han estat multitudinàries i que són molt àmplies. I moltíssima gent hi ha participat, moltíssima. I aquests grups, o aquests col·lectius que formen part, aquests no són abolicionistes i afavoreixen, doncs, tota la legislació trans, per entendre'ns.
1: Que també és un món que també...
0: Exacte.
1: Ara em sembla que és el dilluns, que hi ha el dia de la LGTBI.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, la celebració.
1: Vull dir que...
0: És diferent, els drets, la llibertat sexual de gais i lesbianes.
1: Ja els vaig posar tots.
0: I la part transsexual, sí.
1: A més, perquè vulgui mirar-ho, és una història apassionant. Això comença la nit del 28 de juny a un bar de Nova York, i hi ha tota una sèrie de... A mi, perquè un professor m'ho va explicar, és qui tingui interès d'un surt, això és espectacular. Resumint-ho molt, per la gent que és un pub de Nova York, que on l'amo tenia subornat als policies de Nova York, diguem, a la Guàrdia Urbana o la policia local, i no hi havia cap problema. Entraven allà, prenien la seva copa, LGTBI, estic dient, i no passava mai res. Però un dia, per aquelles coses que passen també, que passen als Estats Units, hi va entrar-hi els federals. Clar, els federals estan per sobre de... I van començar a agafar gent i ja es va fer tot un sidral i llavors la gent es va rebotar i d'aquí ve tot el tema, per això es celebra aquest dia. Per això també necessitaríem un programa per explicar-ho,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sobretot San Francisco, també.
1: Sí,
0: no?
1: Però comença a Nova York.
0: El dia... Jo conec més la part de San Francisco,
1: perquè San Francisco
0: va ser organitzat tot. Sí.
1: Però és en aquest pub de Nova York, que no em vull estendre perquè ho estava mirant, perquè preparo un programa d'aquest tipus, i és clar, i a partir d'aquí és on... A mi sobretot és que la policia n'hi havia un que cobrava i els altres no cobraven, i és els que van entrar. Uns, també ho diuen, no estaven preparats perquè la multitud es rebotés. Llavors, com es van rebotar, llavors ja van entrar els antidisturbis, i llavors d'aquí ve tot el...
0: I
1: a San Francisco és com que després va tindre també més,
0: tot el ressò,
1: més repercussió, etcètera. Sí.
0: Bé, el que et volia dir és que tant en unes jornades...
1: Veus que aquí ens mullem, Aquí ens mullem,
0: Sí.
1: Que aquí ens tirem a la piscina, a vegades si hi ha molta aigua o què, però digues.
0: No, la nota positiva era que tant en unes jornades com a les altres hi havia moltes dones joves. Moltes.
1: Això és important.
0: I això, per això, per el que deies tu, Pili? Uh-huh. I per això jo vaig estar contenta en aquest sentit, no?, de poder escoltar-les i veure-les, sí.
1: Eric, fem mitja part? Com ho veus, això? Fem mitja part, deixem que els nostres oients es relaxin una mica i anem a la... Donem... Nosaltres no perdem mai de vista el port, girarem i tornem cap aquí. Eric, endavant.
2: Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
2: Ràdio Arenys.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig. We're expecting you. Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Molt bé, que quedi clar. Escolta, seguim. Fes la segona trucada, eh? I a la primera també, com acabis, li dius que ho fem per telèfon. Hem avançat o hem anat enrere? Com ho veus? Mulla't.
2: Jo sóc de les optimistes. Hi hauria companyes que dirien que no, que no hem avançat. I fins i tot hi ha companyes expertes que han escrit llibres que diuen que no hi ha res a fer, que no s'ha consolidat ni a l'estat espanyol, eh? Que no s'ha consolidat prou com per no patir ara canvis irreversibles si hi ha un canvi de tendència política, no? Jo, pel que fas aquí a Catalunya i per on et mous més, no? Jo sóc optimista. Jo crec que sí que se'ns dona una mica més de veu a les dones, també a les dones periodistes, no molta, és a dir, sempre com molt restrictiva i molt amb uns programes puntuals i així, no és normal incorporar-ho transversalment, costa molt, hi ha unes inèrcies difícils, però també, per exemple, mitjans públics o organismes com el CAC, no? El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o com el Col·legi de Periodistes, estan bastant amatents a que no surtin notícies flagrants, no? De masclisme supurant, masclisme en el titular, en les fotos. Hi ha avisos, no? Hi ha avisos que abans no hi eren. I jo, per això, doncs, sóc una mica més optimista.
1: És un tema per això, que depèn de quina part del riu te la miris, és d'una manera o és d'una altra, eh? Depèn del prisma, si estàs al cantó. Escolta, però jo ara vull parlar d'un altre tema. Us en recordeu de Manuel Vázquez Montalbán?
2: I tant.
1: Te'n recordes d'un dels bars on anava, uns dos restaurants?
2: A Leopoldo, que el tanquen definitivament, quin greu. Quin greu
1: genial,
2: em sap.
1: Genial.
2: Mira que hi havia anat jo a dinar, no molt, perquè era car per mi, sí. Quan jo era jove, era car, però feia una il·lusió enorme.
1: No, ja ets entre la Montserrat, mira, i la Casa Leopoldo ens hem ficat d'acord, eh?
2: Sí, eh?
1: Vull dir que...
2: Ai, sí. Sí, sí, preciós, a més, la mestressa.
1: La Rosa, eh?
2: Sí.
1: Jo
2: molt agradable.
1: Vaig tindre el ple d'anar-hi amb un company, allò que paga l'empresa, i encara és dels llocs on es podia menjar bé.
2: Molt bé.
1: En tot una sèrie d'història, no? I que el Vázquez Montalbán sempre era un lloc que em parlava i que em parlava, sí, molt bé, i que anava a escriure allà. I amb la Rosa, que era la mestressa, doncs també hi havia una... Vaig poder conèixer, la vaig conèixer a través d'una entrevista de ràdio i la vaig anar a veure. I vam estar parlant i tal, una gran persona. Deia, ens va explicar, ho va explicar per la ràdio, que ella tenia artistes, tenia escriptors, tenia policies, perquè hi ha molta secreta també, al barri i tot això, de tots els colors, però esclar, ella sobretot tenia la psicologia amb els clients, no? I ella ho dic tal com ho va explicar a la ràdio la Rosa en el seu moment, diu que en el client el coneixia en seguida, depenent del menú en qui anava. Si demanava un menú normal, és que anava amb la senyora o amb algú de feina o tal. I si demanava un menú en closca i tal, diu, ella ho deia així a la Rosa, diu, era un menú de puta, que sortien a parir més a saber què. Realment, per què s'està perdent tot això, pregunto? Aquest tipus de locals, aquest tipus de... Jo crec que aquesta essència, no?, de país.
2: Jo crec que això és la part dolenta de la globalització, no? Vull dir, jo de Barcelona soc de l'esquerra de l'Eixample, però molt a prop de Sant Antoni. I Sant Antoni és un dels barris que més ha patit la globalització. Es va posar de moda fa 5-7 anys, no ho sé.
1: I tots són experts.
2: Abans de la pandèmia es va posar de moda i ara, doncs sí, doncs tot està fet entres a qualsevol bar, a qualsevol botigueta, i tot fet amb el mateix. Que són bonics, però clar, són uniformes.
1: Però és exagerat.
2: Sí, i que a més no... Perd tot el caliu del que hi havia.
1: Nosaltres, en la nostra tertúlia, tenim un tertulià que també havia anat molt a Casa Leopoldo. Benvingut, Joan Miquel.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta,
3: a vosaltres i aquestes contornotulianes que estic escoltant, que m'agraden molt.
1: Són molt trempades i molt fermes. Escolta'm una cosa. Una mica que parlàvem aquí. Algo se muere en l'alma, no? Com tanca, que diuen a Girona.
3: Sí, a mi m'agradaria explicar-vos una mica de coses que la gent no sap de Casa Leopoldo.
1: Digues.
3: Per exemple, es va fundar l'any 1929 a l'Exposició Universal. Mm-hmm. Va fundar el senyor Leopoldo Gilmes Ferrer, ferroviari i membre de la CNT.
1: Sí.
3: El va seguir el seu fill, Germà Gil, que era torero, que li deien l'Esquisito, torero de la postguerra. Per això hi ha la relació del món del toro amb el Casa Leopoldo. La seva neboda, la Rosa Gil, és la que va continuar fins al dia d'avui. Els plats típics...
1: No, el dia d'avui ja no, eh?
3: Fins que es va retirar.
1: Fins que es va retirar, llavors ho van agafar uns altres...
3: Ho van agafar 4 o 5 persones.
1: Ah, exacte.
3: A Sant Xinus i no va anar.
1: Vale.
3: Els plats típics eren la cua de bou i les albergines en sèpia.
1: Sí, senyor.
3: Era la segona casa d'en Vázquez Montalbán.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Per la seva taula hi van passar amb el Hemingway, l'Oscar Wells i la Lola Flores i el Manolo Caracol. Són famosos, si heu estat, tots aquells mosaics, tots aquells mosaics que hi ha a la paret, que a mi m'encanten molt. Sí. Jo hi he anat moltes vegades.
1: Que és tipus casa sevillana, no? Pati andalús,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és una mica aquest tipus de ceràmica, sí. Florejada.
1: Sí, exacte.
3: Era un lloc de reunió als anys 70 i 80.
1: Miquel, perdona, has fet els deures, avui?
3: Eh?
1: Has fet els deures avui, eh?
3: Espera't, que acabo de seguida. Era lloc de reunió del centre electoral dels anys 70-90 i que moltes vegades parlaven...
1: De la Goix Divin, allà hi anava.
3: Bueno, la Goix Divin també. Sí. Allà hi anava el Terenç Simó, la Maru Petoles... Sí.
2: Que vivien al barri.
1: Sí,
3: La Rosa es va casar amb un torero portuguès que es deia José Falcón, que va morir a la Monumental de Barcelona l'11 d'agost de 1974 per un brau que es deia Cachatero de la Granería de l'Ollo de la Presència.
1: Què posava el toro? Sí. Ja ho saps tot. No, tira.
3: Hi havia també una tertúlia del món del toro que es deia el Tendido 2. I és curiós que en aquesta tertúlia es cantava una cançó que es deia La Rosa va... se va a retirar, o sigui que era una mica que hi ha una
1: premonitori del tema, no?
3: Sí, i això més o menys entre moltes altres coses és una mica explicar la vida d'aquesta casa. Jo havia anat moltes vegades amb el meu oncle quan era molt més petit, després hi vaig anar-hi més gran, havia anat amb la meva dona, havia anat amb companys de feina, i era molt agradable, era molt, molt agradable. Inclús vaig estar amb una empresa que va fer el sopar de Nadal, que va ser preciós. I la Rosa, com sempre, maca, maca, maca, preciosa, generosa, una gran dona. I aquí és el que jo us volia dir.
1: Doncs penso que has estat molt bé. Jo avui, per la casualitat, avui estic de tot... M'he trobat baixant que amb el Joan Major, el propietari del Major, no li he dit que tindríem aquesta conversa, però penso en aquest tipus de gent que ha dedicat la seva vida al negoci i que és un negoci que fa feliç a la gent, com és aquest cas, no?
3: I tant.
1: Escolta, Joan Miquel, felicitar-te, perquè avui tu has treballat molt bé, eh?
3: No, quan tu em vas dir de casa a Leopoldo, vaig dir, mira, vaig, avui que no sé què tinc a fer, vaig a buscar coses una mica perquè la gent, doncs, a part de dir que tancat, que ens sap molt de greu...
1: Etcètera.
2: I ha estat també un homenatge a la Rosa, que s'agraeix, que també tinguem en compte a les dones que aixequen molts dels negocis i que hi són del dematí fins l'hora de dormir.
1: A banda d'encarregar-se
2: de la casa.
1: Sí, 24 hores.
2: Sí.
1: No,
3: jo he pogut explicar alguna cosa, potser algun detall que doncs, la gent no sap, però que jo crec que està lligat, i sobretot la vida de la Rosa amb el torero, que se li va morir molt jove. I que sempre la Rosa, si parlaves amb ella, a mi m'agraden els toros, jo una vegada parlàvem amb ella, sempre treia el nom.
1: Jo la vegada que hi vaig ser, ens va atendre a mi un company a mi, i sempre hi havia aquella... aquella idea, tu l'has dita, jo no l'havia tret, però hi havia aquell aire de la CNT ja, eh?
3: Sí, sí, el fundador era del Terol. Sí. Ell provenia del Terol. Era ferroviari i membre de la CNT. I l'any 29, quan l'Exposició Universal va fer el Casa Leopoldo.
1: El que jo us agraeixo... Tots, això ho fem per intentar a la gent que mantingui aquest negoci, però sobretot aquest esperit, no? Perquè, com deia un amic meu, que també que és amb el que vaig estar, que don voltes per tot el món, és que vas a París, vas a Nova York, vas a Sydney, i tot és exactament el mateix. Les mateixes cadenes, els mateixos hotels... Com deia, el mantenir aquesta personalitat és el que dona vida.
3: Sí, sí, no. Però hi ha coses curioses, eh? Jo una vegada, de casualitat, vaig aterrissar a París en un restaurant que, bueno, a prop del Fibus Sant Honoré, en un carreró d'aquells allà. I el curiós és que ja estàvem dinant, menjant, tot això, va baixar una senyora perifollata de dalt a baix, no podia anar més elegant, més estirant.
1: París, nen, París.
3: Ja gran, ja gran, ja gran. I era la propietària. I llavors ella baixava només aquella hora a veure els clients, a saludar els clients i a preguntar-los si havien menjat bé.
1: Fantàstic, escolta'm, fantàstic. Escolta'm, una abraçada, donar-te les gràcies perquè ens has il·lustrat, no, com sempre.
3: Gràcies a tu per deixar-me col·laborar, que avui potser m'he passat una mica.
1: No, sí, escolta'm, amb les dues amigues que tenim també t'han escoltat igual que els oients amb molta atenció. I noi, és que han anat totes les coses rodant, estan sortint totes les coses molt bé, dintre dels temes punyents que hi han. Vull dir que...
2: Greus temes
1: que hi ha. Jo, Miquel, moltes gràcies.
3: Gràcies. I una salutació a aquestes dues periodistes que ho han fet molt bé. Jo estic d'acord amb elles i ànimos i seguir lluitant que, com deia una d'elles, ens en sortirem. Vinga.
2: Doncs gràcies. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Merci. Veieu la gent que tenim aquí a l'equip, ell forma part d'un dels tertulians que tenim normalment un cop al mes i que, bueno, d'alguna manera sempre col·laboren, els agrada col·laborar amb el programa. Sí que estem molt contents i va tot bé, però és el que deien, no? Els temes són punyents, no?
2: Molt, perquè ens hi va la vida. Potser nosaltres directament no, perquè dintre de ser dones tenim certs privilegis, no? Però hi ha altres llocs del món on les dones... Em deia una companya periodista l'altre dia a les jornades que estàvem parlant, una companya afganesa, deia: la dona no val ni la vida d'un gos al meu país. I ens deia: com em demaneu que parli de les dones periodistes? Deia aquesta companya, Sarima. I com voleu que us parli de les dones periodistes si no hi som, si som a l'exili, si som mortes, si les que hi som, que posa que en quedin entre 300 i 600 en aquest moment, en aquest país, només són a la clandestinitat. No poden parlar, no poden escriure. Quan ho fan és per publicar-ho a un país proper a Orient i amb pseudònim. Com voleu que us parli de les dones periodistes? He de parlar de que vosaltres heu de parlar de les dones afganeses, que tots els mitjans han de... que se'n va aquest tema, que es perd, no? Que no és notícia ja. I quan una cosa deixa de ser notícia, desapareix. Desapareix. Per això estem les periodistes aquí, feministes amb visió de gènere, per explicar què passa en aquests problemes.
1: Però superant l'ús del gènere com a persones humanes és molt greu, eh?
2: Molt, molt.
1: El que estàs explicant.
2: Clar, però és així. I ens n'hem oblidat, els periodistes i les periodistes també molt. Bueno, ara hi ha el de Venezuela, no?
1: Sí.
2: Que també tinc moltes ganes de parlar amb les companyes, n'hi ha algunes a l'exili, perquè és clar, com que som una xarxa internacional, a Venezuela mateix hi havia periodistes d'ambdós cantons, no? Perquè el que ens uneix són els drets de les dones. Llavors, pot ser que en un país que estigui així polaritzat hi hagi, no? I tenim aquí la Marta Aguirre, per exemple, que està aquí a l'exili des de fa anys, però també companyes que estan allà, i jo espero perquè això passa, no?, quan ets una xarxa així, que les companyes de Colòmbia els estan fent costat, les estan ajudant, com quan va passar el terratrèmol d'Haití, van ser les companyes de Santo Domingo, no?, que ens feien arribar les notícies, etc. És a dir, que nosaltres treballem a Catalunya, però com que som una agència internacional i tenim aquest òrgan que és la independent, no?, que és com la nostra agència de notícies amb una agenda pròpia, a banda d'agendes que són de periodisme, no?, però una agenda pròpia de dones, doncs a la independent anem reproduint aquestes notícies des de la mirada de les dones.
1: Nosaltres aquí som, ja ho diuen, eh?, som una mica tremendos a la ràdio en aquest programa. I el que hi ha molta gent que es pregunta ara també, vols dir que no en fem un gran massa?
2: De?
1: D'això. De? De les dones. De voler...
2: Pregunto. De voler que més de la meitat, sí, de la població tinguin els seus drets reconeguts? No en farem mai un gran massa, no?
1: Però saps que hi ha una tendència i una corrent, no?, que està parlant d'aquest tema.
2: Sí.
1: Fins i tot en el seu moment, sí, el Pedro Sánchez va dir que sí, que tranquils, que... I jo me muevo en unos sitios que esto tampoco gusta.
2: Sí, clar, però... Bueno, també es referia als altres temes, eh? Però,
1: sí, sí, però en, sí, aquest en concret.
2: Sí, però ho tenim claríssim nosaltres. És a dir, els drets de les dones han de ser... Ja estan, reconeguts a la CEDAW, a UNESCO, a ONU Dones, vull dir, i a la regulació del Consell Europeu. El que es tracta és que es compleixin. I això és el que moltes vegades, països molt demòcrates, per inèrcia, per ser hereus, no?, d'un patriarcat familiar que ens anem passant generacions, també les dones, el anem passant, generacions a generacions no ho complim, i en altres països del món, perquè ja ha instaurat uns governs que en diríem, digue'l-li com vulguis, no?, dictatorials masclistes.
4: I tant, maten les dones simplement per no portar bé el vel.
1: No, això,
4: no portar prou bé posat el vel.
1: Sí, o les fuetegen, depèn de com vagin vestides, també.
2: Sí, com ha passat ara mateix, per sí. 76 fuetades.
1: Per exemple.
2: A una cantant. Per anar amb el cabell
4: suelto.
2: Com el que porta la pila avui.
1: La dona a Catalunya està bé o no està bé? Jo és que t'ho dic des de... Que ara, per exemple, tenim la coronel, la Cristina Moreno, de la Guàrdia Civil, que és una coronel de la Guàrdia Civil. Això ho haguéssim dit l'any 76, haguéssim dit que tu no estàs bé del cap.
2: Jo ja t'ho diré, no és un tema amb la Guàrdia Civil. Si fos una coronela dels Mossos d'Esquadra, m'hi avindria més. Però és un fet que a la República les dones a Catalunya tenien més drets que arreu de l'Estat. I ha vingut també en drets sexuals i en autoconcepció. Hi havia la segona clínica mundial, era a Barcelona, al carrer Diputació, a cantonada d'Urgell. No sé si la primera era a Londres o a Nova York, també, però la segona a Barcelona. És a dir, que venim d'una tradició, tot i com el vot no, però amb molts drets, la Francesca Bonmaison, creant la Casa Bonmaison. És a dir, Catalunya històricament ha hagut una tradició.
1: I quan es dona el vot a la dona, l'any 34 guanyen les dretes.
2: Bueno, això és l'altre tema, no? Però evidentment que s'havia de donar el vot.
1: Sí,
2: no? Evidentment. Una cosa no treu l'altra, és a dir, a la propera, doncs ja no, t'entens?
1: Sí, això és, però llavors va haver-hi una guerra civil.
2: Construcció. Sí, però d'homes i... No li donarem ara la culpa a les dones.
1: No dic això. No, jo parlo de fets.
2: Ja, però les causes... No,
1: clar.
2: No és causa-efecte per entendre'ns. I doncs també en aquestes legislatures hi ha hagut avenços, hi ha hagut legislació positiva sobre les dones, la llei de violència masclista integral de Catalunya, antiviolència masclista, és més sèria i més ben conformada, més important que l'estatal, i va ser més pionera. I també s'han desenvolupat sistemes, no?, de la coeducació, per exemple, tot i que també ara està... debat i això. Però jo crec que sí, que a Catalunya s'han reconegut bastants drets, però que el que manca potser és la vigilància, els recursos. Si no hi ha recursos, no fem. Si no tenim més recursos per ajudar les dones víctimes de violència masclista, no denunciaran, no se'n sortiran.
4: Si mires qualsevol estadística per sexes, veuràs que no se sap per què, o sí que se sap, la dona està en pitjor lloc. De salari, de llocs, de salut, de tot.
1: Ara costa, eh?
4: Estadístiques.
2: 23% menys de salari. 23% menys.
1: Hi ha el que es diu els convenis col·lectius, que no diferencien.
2: Aquests no. Aquests no.
1: Però és que tenim de ser... Sí. També correctes, eh?
2: Sí,
1: dir, no hi ha ningú que digui, no, tu ara... que dona pagues, pagues per un càrrec i per una feina.
2: Ara amb els convenis col·lectius, sí. Però aquesta diferència del 23% també moltes vegades és pel càrrec que tens.
1: Però,
2: i llavors, com que és una transmissió moltes vegades entre homes d'aquests càrrecs, hi ha majoritàriament hi ha homes que estan cobrant més que dones. Vull dir, no és tan senzill, no? Però, però és veritat que les estadístiques analitzades bé te mostren això, no?
1: Com deia un amic meu, les pots torturar perquè diguin el que vulguin.
2: Les estadístiques.
4: Però no cal torturar-les.
2: Però en aquest sentit...
1: Això diuen els de màrqueting.
2: Jo, per exemple, també hi havia... D'això que deies abans, d'aquests exagerats, que deien, no sé què, de les denúncies falses, no? Tantes denúncies falses de dones per la violència masclista. Després vas als jutjats i mires realment i era un 0,03.
1: No,
2: ja... A veure, que evidentment estem en contra de que hi hagi una denúncia falsa, però és que és un 0,03.
1: Però ara en tenim una de molt famosa, també.
2: De la denúncia falsa de la víctima de violència masclista.
1: La del meu amic, l'Orrejón.
2: Bueno, està dubtant perquè no és una, sinó que són vàries. Aquí, no ho sé, jo no el domino, aquest.
1: De moment, la xicota
2: està
1: buscant.
2: Però les últimes que s'han dilucidat, almenys a Catalunya, i també en el ram nostre...
1: Jo miro de la balança...
2: Ell sempre punxa a l'altra banda.
4: Clarament superiors les denúncies que no es posen.
2: També.
1: El que no pot ser que una persona, sí, per mi, mascle o família... pugui passar per sobre de l'altre i el pugui agredir. Això ho tenim. I crec que entre tots tenim de fer... Escolta, us tinc de convidar per un altre dia a tocar aquests temes, perquè ja heu vist que la gent ha estat...
2: Sí, perquè ell diu, fixa't, diu que no pot ser ni una dona ni un home, no? Que es posi damunt de l'altre, absolutament d'acord. Però és que resulta que és el 96% homes.
1: Jo torno a dir...
2: Els que maltracten dones.
1: Jo torno a dir que depèn de l'estadística on te la vagis a buscar, perquè també hi ha dones que maltracten homes.
2: Jo t'ho dic, 96%.
1: Jo no sé si és un 96, ho desconec. Però això és que, com diem, els homes que ataquen a les dones, llavors podríem obrir un meló de quina nacionalitat són aquests homes. Que no ho farem aquí. No ho farem aquí perquè llavors entraríem... Perquè hi ha cultures... on el valor de la dona, com tu deies, Afganistan, però no fa falta tampoc anar a Afganistan, sinó a llocs més propers, té el valor d'una cabra o té el valor...
2: Això no ho discutirem, és a dir, hi ha uns factors culturals, religiosos, etc, que fan que hi hagi un maltracte proporcionalment superior. És veritat.
1: Has tingut algun amor d'estiu?
2: I tant.
1: Pilar, has tingut algun amor d'estiu?
4: Ui, fa molts anys, perquè jo fa molt de temps que estic amb el mateix home i estic encantadíssima. No?
1: Doncs jo també he tingut un amor d'estiu i aquesta cançó em sembla que reflexa una mica allò que hem gaudit aquell estiu. Com vulguis.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Casamento.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Sinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, El Llac, La Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser propis d'aquest món havanerístic, i han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3, i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
1: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940, un dels personatges més icònics de la Barcelona de principis del segle XX. Era una dona que vivia al barri del Raval i que patia un trastorn mental. Es diu que arran de la pèrdua d'una filla. Es tracta de la Monyos. La va fer popular Rudy Ventura. Avui l'escoltarem per al grup A Tota Vela, la Monyos.

tot un personatge, la Monyos, i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una havanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat, que els grups d'Havaneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem Aquelles pequeñas cosas, interpretat per el grup Aires del Vallès.

Joan Manel Serrat, aquelles pequeñes coses que l'hem escoltat per al grup Aires del Vallès. Tenim més Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna, una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup.

grup Altamar, que ens ha portat d'Enserrat Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomàs Méndez que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú paloma.

Un tema que ens porta aquest aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limit Light, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

Aquest tema, que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria als que l'hem vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán, l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclor llatinoamericà que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón y vida. Tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup

I després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Heriberto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria No Morro, que ens l'han portat al grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups de maneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com a horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup. De fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest Vaixell de Grècia.

el conegut Vaixell de Grècia de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez Amèrica, o Hi havia una vegada Amèrica. És Amapola i ens la porta el grup Búfala Marinada.

Amapola, lindíssima Amapola, amb aquesta versió de Bufa la Marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire, que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro, i ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

Cavall Bernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això doncs, hem vist aquesta potència d'interpretació de Fígaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit, barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina, amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana, i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga.

Acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare. Aquí, en el món del mercat ambulant, l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental i familiar. Seran ara els Cremats que ens fan aquesta rumba de Peret, el mig amic.

Així es guanyava la vida. Pum, pum, pum, el meu pare, el mig amic,

0: com els deia, dedicada al seu pare, al mig amic.
1: Ràdio Arenys. Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8. Us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'ahir a la tarda, que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I és moment ara per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, tenim per endavant un diumenge que una altra vegada ha de portar un temps molt tranquil. Només aquest matí alguns núvols poc importants cap a la Costa Daurada i un ambient que ha despertat un palet menys fresquet que no pas al matí del dissabte. En qualsevol cas, s'ha dormit prou bé, però déu-n'hi-do a aquesta tarda la calorada que tornarem a tenir, sobretot a Ponent, a l'Ebre, al prelitoral de Barcelona i l'interior de Girona, de 32 a 35 graus. Aquesta tarda algunes nuvolades al Pirineu que no desembocaran en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Midoc. Sí, continuarem pendents. Mentrestant, Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost d'una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que a la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït afluència als restaurants. I en esports, en futbol, expliquem que el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano, al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga amb ple de punts, 6 de 6. I el Barça, a més, ja coneix el calendari de la fase de Lliga de la Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també a casa contra el Como.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
7: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys, a una edició més de la banda sonora de la nostra vida, intentant cada setmana que surtin a la llum records que segueixen ben vius a la nostra memòria, alguns. D'altres, enterrats al fons, només necessiten una petita espurna per treure'ls a la superfície. I nosaltres volem ser aquesta espurneta, perquè la gent de l'època recordi, per exemple, que la pubilla de l'any 75 va ser la Maria Dolors Serrano i Navarro. Dit això, siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
8: Molt bon dia, Montse Comí.
7: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
8: Molt bon dia, gràcies per recordar-te'n.
9: Los libros cuentan la historia. Yo mejor prefiero no hablar por no liar más la pelota, que ya no hay quien la quiera chutar.
8: L'any que encara ens acompanyarà unes quantes setmanes és l'any 1975. L'any dels pantalons acampanats, les plataformes impossibles i les botes camperes, les melenes amb molt de volum, les faldilles hippies i les camises estampades omplien carrers i discoteques d'un aire lliure i desenfadat. Tot plegat transmetia una sensació de rebeldia amable, de jovent que volia diferenciar-se i deixar enrere les modes més rígides de dècades anteriors.
7: Les parelles començaven a mostrar-se amb més naturalitat i menys complexos. Passejaven agafades de la mà, de la cintura o amb el braç al voltant del coll. En una època en què els costums començaven a canviar i la joventut volia viure l'amor amb molta més llibertat i espontaneïtat. El meu pare d'això en deia agafar-se del ganyot, allò, amb el braç al coll. Encara recordo aquelles festes on sonaven cançons com la que ara escoltarem, que posaven el fre després de tanta música disco, funky o rock. Arribava el moment màgic de la lenta. Els llums baixaven una mica, les parelles s'arrambaven ben juntes i entre abraçades tímides i mirades nervioses sovint acabava arribant aquell primer petó o aquella primera mossegadeta a l'orella que semblava fer-nos tocar el cel.
8: Nosaltres, en aquella època, saps com en dèiem?
7: Com?
8: Música lenta per la gent que va calenta.
7: Doncs això mateix, mai millor dit.
6: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: El tema Amore Grande, Amore Libero, el signa Il Guardiano del Faro, que en realitat és el pseudònim del compositor italià Federico Monti Arduini. Darrere aquest nom romàntic hi havia un músic i productor molt actiu als anys 70, conegut per crear peces instrumentals i temes d'estètica molt cinematogràfica i melòdica, dins del que sovint s'anomena pop orquestral italià. Arduini treballava amb una combinació molt característica per a l'època, orgues electrònics, especialment Hammond, primers sintetitzadors analògics com el Moog i capes orquestrals que donaven un aire molt expansiu i emotiu a les seves composicions. En aquest cas, Amore Grande, Amore Libero, de 1975, és un tema molt representatiu d'aquest estil i molt en sintonia amb la música romàntica i de pista lenta d'aquells anys.
2: Seguint amb la nomenclatura dels carrers d'Arenys, que ja sabeu que forma part d'un article publicat per Josep Maria Pons i Guri sobre el seu origen i evolució, publicat a l'any 1974 a Vida Parroquial, avui ens fixarem en el carrer d'Amunt. El carrer d'Amunt formava part del baral conegut per Saboada i s'hi començà a construir en la segona meitat del segle XVI, seguint el curs del vell camí ral que, procedent de Caldes d'Estrac, davallava d'Esfar, avui cementiri, fins a la Riera. A començaments del nostre segle XX se li donà oficialment el nom de Pi i Margall, figura del republicanisme, i a l'any 1939 el d'Andreu Guri. Però tots en seguim dient el carrer d'Amunt.
1: Jo penso, si hi ha un carrer d'Amunt, també hi ha d'haver un carrer d'Avall.
2: L'has encertat, perquè hi és.
1: Exacte. Hi ha alguna relació entre tots dos, a part d'estar un més amunt que l'altre? Evidentment, el carrer d'Avall està per sota, el carrer d'Amunt està per sota, per sobre. Doncs sí, sí que hi ha una relació, perquè el carrer d'Avall també està radicat al baral de Saboada, però aquest va per avall, com el seu nom indica. Tal com diu Pons i Guri, s'hi començaren algunes agrupacions de cases al segle XV, però no va adoptar la forma de carrer corrible fins iniciat al segle XVI. I va passar la carretera reial de Carles III fins al 1960. A començaments del present segle, diu Pons i Guri, és evident que és el segle passat, se li va donar el nom oficial de Doctor Robert i des de l'any 1939 el de José Antonio Primo de Rivera. Mira com el carrer ample. Però tothom en diu encara el carrer d'Avall. Acabada la dictadura, va desaparèixer el José Antonio i fins ara continua sent el carrer d'Avall.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: The Carpenters. El duet format pels germans Karen i Richard Carpenter van constituir un so molt característic basat en harmonies suaus, arranjaments elegants i la veu inconfusible de Karen, que es va convertir en una de les més personals del pop de l'època. L'any 1974 van incloure la seva versió de Please, Mr. Postman, un tema que originàriament havia estat un èxit dels anys 60, interpretat per The Marvelettes dins l'òrbita del soul de Motown. Aquesta reinterpretació forma part de l'àlbum Horizon de 1975, un disc que consolida la seva etapa més madura i més sofisticada.
2: L'11 de desembre de 1975, en el ple municipal d'Arenys de Mar, el consistori va acordar per unanimitat i amb caràcter urgent la impugnació del pla viari. El regidor d'Obres Públiques, Joaquim Vives de la Cortada, va exposar que si el projecte d'autopista entre Arenys de Munt i Arenys de Mar arribava a executar-se, les possibilitats de creixement del poble quedarien greument limitades, ja que el traçat incidia directament sobre la topografia urbana i rural.
1: En el mateix debat, el regidor Joaquim Saurí va informar que el projecte es trobava en fase d'informació pública a les oficines municipals i que s'estudiava la possibilitat de modificar-ne el recorregut, és a dir, allunyar-lo una mica més de la costa, perquè el d'aleshores afectava una àmplia zona del terme municipal. També va posar sobre la taula la demanda de que l'autopista no fos de peatge i va obrir una comparativa amb altres territoris de l'Estat, especialment Madrid, on s'afirmava que les autopistes no eren de pagament, eren gratuïtes.
2: El text deixa veure una idea fonamental. L'autopista no és només una infraestructura de mobilitat, sinó una línia que reorganitza completament el futur del municipi. Quan el regidor Vives de la Cortada va advertir sobre la limitació del creixement, no parlava només d'urbanisme immediat, sinó de com quedaria tallat el desenvolupament natural del poble.
1: Un dels aspectes més reveladors del document és la tensió entre planificació i revisió. El traçat de l'autopista ja constava en un pla urbanístic de 1973, però el 1975 va tornar a ser objecte de debat i d'impugnació. Això vol dir dues coses. D'una banda, que els plans d'aquell moment sovint eren o poc tancats o revisables, i de l'altra, que la pressió del territori obligava a reobrir decisions ja preses.
2: En aquest mateix context apareix un element especialment significatiu: la comparació del sistema de peatges. La percepció que a Madrid les autopistes no eren de pagament, mentre que a Catalunya sí que ho eren, introdueix un discurs de greuges territorial que va molt més enllà del cas concret. No és només una qüestió econòmica, sinó una sensació recurrent d'infrafinançament i desigualtat que travessa dècades.
1: Jo diria que no era només una sensació, sinó que era un fet. Amb el temps, aquest projecte inicial es concretaria dins del desenvolupament de la futura autopista del Maresme, la C32, amb un traçat que acabaria travessant el corredor entre els dos Arenys. El resultat final no seria exactament el dibuix inicial dels primers projectes que tiraven més cap a la costa, però sí que mantindria la mateixa lògica de fons: estructurar la mobilitat del litoral, condicionant profundament el creixement urbà i la relació entre municipis. Ara l'autopista, que està entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, pues, no sé, jo la trobo correcta.

Sí, senyor, que sí, senyor. Sí, senyor, té la raó, senyor. Sí, senyor, digui'm, senyor, ben cert.

Vostè és l'amo, senyor, a les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor.

sí senyor, que sí senyor, sí senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: L'Ovidi Montllor sempre va saber convertir la quotidianitat en art i l'humor en una arma subtil però punyent. A Sí Senyor hi trobem precisament això, una fina ironia que darrere la cortesia aparent i el to gairebé amable amaga una crítica intel·ligent i molt afinada a certes actituds i dinàmiques socials.
2: El 27 de febrer de 1975, mort abatut a trets a Argentina, un home conegut popularment com el Sàtiro de San Isidro, un individu acusat de múltiples agressions sexuals i assassinats que havien generat una forta alarma social a la zona de Buenos Aires. El seu cas va ser àmpliament difós per mitjans de l'època i el nom amb què se'l coneixia responia més a una denominació popular i moral que no pas a una classificació criminològica informal.
1: Doncs, evidentment. I a partir d'aquí, el cas ens servirà com a punt de partida o com a punt de referència per entendre com han canviat les formes d'anomenar aquest tipus de criminals al llarg dels temps. A principis dels anys 70, especialment als Estats Units, comença a consolidar-se el terme serial killer, assassí en sèrie, que intenta definir amb més precisió aquells assassins que cometen diversos homicidis en moments diferents i amb patrons repetitius, diferenciant-los d'altres formes de violència criminal.

0: Aquest canvi de nomenclatura no és menor. Passem de termes populars i sovint carregats de judici moral o d'imaginari cultural, com a sàtir en alguns països, a una classificació més tècnica, pròpia de la criminologia moderna. I això ens obre una pregunta més àmplia. Com canvia la nostra manera d'entendre la violència quan canvien les paraules amb què les escrivim?
1: Doncs abans de que existís una definició moderna, com la que impulsa l'FBI a partir dels anys 70, el que avui anomenem assassins en sèrie ja existia, evidentment, però no s'interpretava com una categoria específica. Per exemple, pensem en Jack l'Esbudellador a Londres. Casos que avui encaixarien en aquest patró es descrivien com a monstres, bojos o desviacions individuals. I fins i tot al segle XIX, la criminologia primerenca de figures com Cesare Lombroso intentava explicar aquests comportaments des d'una perspectiva biològica o moral, parlant de criminals nats, una teoria que avui està totalment i àmpliament superada.
0: El canvi real va arribar quan va començar a estudiar-se el crim des del patró i no només des del cas aïllat. I és aleshores quan es consolida el concepte d'assassí en sèrie, com una eina d'anàlisi. La FBI als Estats Units, especialment a partir dels 70 i 80, impulsa estudis per analitzar el comportament dels assassins múltiples i estableix el terme serial killer com a categoria operativa. Es defineixen com aquells individus que cometen diversos assassinats separats en el temps, en períodes de refredament entre crims. A Europa, en canvi, durant molt de temps l'enfocament va ser més jurídic i psiquiàtric que no pas l'estudi de comportament repetitiu. I la idea de perfil criminal modern no s'incorpora plenament fins a finals del segle XX, sovint influïda per la metodologia nord-americana.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Aquesta cançó ens ha portat directament a la pista de ball dels anys 70 amb el grup nord-americà Casey and the Sunshine Band, una formació clau en el naixement del so disco i funk d'aquella dècada. Liderats per en Harry Wayne Casey, conegut com a Casey, van aconseguir un estil molt característic basat en ritmes marcats, energia festiva i tornades molt reconeixibles. El tema que hem escoltat és Boogie Shoes, publicat el 1975, una cançó que forma part de la seva etapa d'èxits i que reflecteix perfectament l'esperit de la música disco primerenca, pensada per omplir les pistes de ball amb un so directe, repetitiu i molt rítmic.
2: El 1975 es registra a Barcelona la primera observació en llibertat de la cotorra de pit gris, també coneguda com a cotorra d'Argentina. En aquell moment devia semblar gairebé una curiositat exòtica, un ocell petit, verd intens, amb el pit gris clar i una cua llarga, molt sorollós i extraordinàriament adaptable. Ningú no imaginava que, amb els anys, acabaria convertint-se en una de les espècies urbanes més visibles del país.
1: La seva expansió està molt relacionada amb el comerç d'animals exòtics. Moltes d'aquestes cotorres provenien de captivitat i, escapades o alliberades, van descobrir que el clima mediterrani els era molt favorable i que les ciutats oferien aliment abundant, pocs depredadors i espais ideals per niar. A diferència d'altres ocells, construeixen enormes nius comunitaris de branques, sovint en palmeres, arbres urbans o torres elèctriques, i es converteixen ràpidament en part del paisatge quotidià.
2: Amb el pas dels anys, la cotorra de pit gris s'ha anat ensenyorint en carrers, places i parcs, especialment a Barcelona i a moltes poblacions metropolitanes, costaneres...
1: Per exemple, Arenys mateix.
2: Exacte, que en tenim un fotiment.
1: Sí.
2: Comparteix aquest espai amb coloms, garses, estornells i gavines, però sovint amb una actitud molt dominant. El seu comportament territorial i la seva gran capacitat reproductiva han generat preocupació perquè competeixen amb espècies autòctones pels espais de nidificació i pels recursos alimentaris.
1: Per intentar controlar-ne l'expansió, diversos ajuntaments i administracions han aplicat mesures al llarg dels anys. Retirada de nius, control de reproducció, limitacions en la tinença i comerç d'espècies exòtiques i seguiment de les colònies urbanes. Tot i això, revertir completament la situació és molt difícil perquè la cotorreta s'ha adaptat extraordinàriament bé al nostre entorn. El que el 1975 era una observació anecdòtica, avui forma part inseparable i sovint controvertida de la banda sonora diària de moltes ciutats catalanes.

0: Xavi Barenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Los Puntos van ser un dels grups destacats del pop melòdic espanyol de l'època, amb un estil molt identificable, ple d'harmonies vocals i melodies suaus però intenses. L'any 1975 triomfaven amb Llorando por Granada. La lletra juga molt amb la imatge llegendària i melancòlica de la Granada musulmana perduda. Amb el Moro de Granada fa referència simbòlica al darrer període andalusí i a lament per una ciutat embruixada per la seva pròpia història i bellesa.
2: El 27 de setembre de 1975 van tenir lloc els últims afusellaments del règim franquista. Aquell dia, 5 militars condemnats per tribunals militars van ser executats en diferents punts de l'Estat. 3 vinculats al FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, i 2 d'ETA. Les execucions es van produir a Madrid, Burgos i també a Barcelona. A Barcelona, concretament, al polígon de tir de Cerdanyola del Vallès. El règim volia escenificar una demostració de força en un moment en què Franco es trobava molt deteriorat físicament i la pressió internacional contra la dictadura augmentava cada vegada més.
3: En relació con 4 causas instruïdes per la jurisdicció militar per delito de terrorisme i de agressió a força armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta.
1: El fet de que una de les execucions es dugués a terme a Barcelona, a Catalunya, no era casual. Catalunya era considerada pel règim un territori especialment sensible políticament i socialment, amb una forta tradició obrera, universitària i antifranquista. Executar-hi un dels condemnats tenia també una càrrega simbòlica. Deixar clar que l'autoritat del règim continuava vigent a tot l'Estat. Però l'efecte internacional va ser devastador. Les execucions van provocar protestes arreu d'Europa, retirada d'ambaixadors, manifestacions davant d'ambaixades espanyoles i condemnes de governs, intel·lectuals i organitzacions democràtiques. ETA ja la coneixíem, però i el FRAP? Exactament què era?
2: Doncs bé, a veure si ho sabem explicar una mica. El FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, va ser una organització política i armada sorgida a començament dels anys 70 en el context de l'oposició al franquisme. Estava impulsada pel Partit Comunista d'Espanya, marxista-leninista, una escissió radical del comunisme oficial, i defensava la lluita revolucionària per acabar amb la dictadura. El seu discurs combinava ideologia marxista, antifranquisme radical i una voluntat explícita de confrontació amb l'Estat.
1: El FRAP va actuar sobretot en els últims anys del franquisme amb accions de protesta, agitació clandestina i també episodis de violència política, especialment contra les forces de l'ordre. El règim el va considerar una organització terrorista i va respondre amb una forta repressió judicial i militar. En el relat històric, el FRAP es troba en aquest espai complex de finals de la dictadura, i tant finals, només faltava un mes perquè es morís Franco, on convivien l'oposició política, la lluita clandestina i una escalada de violència en un context de fort tancament del règim.
2: El FRAP, com a organització activa i operativa, pràcticament queda desmantellat després de 1975, perquè arran de la repressió, el seu nucli militant queda molt tocat i desarticulat en aquell moment de màxima repressió final del franquisme. Com a estructura política vinculada al Partido Comunista Espanyol, va continuar existint de manera molt residual i simbòlica durant la transició, però ja sense capacitat real d'acció significativa ni presència destacada en el panorama polític. A finals dels anys 70 i principis dels 80, el seu paper és pràcticament testimonial.
1: Si us sembla, fem una petita pausa musical per escoltar un tema que ja ha esdevingut tot un clàssic. És Year of the Cat, l'any del gat, d'Al Stewart, que és un cantautor britànic que va trobar el seu gran moment a mitjans dels 70 amb un estil molt personal. entre el folk i el pop més sofisticat, sovint amb lletres carregades d'imatges i petites històries. L'any 1975 va publicar Year of the Cat, el millor àlbum que va fer mai, i aquest tema esdevindria la seva cançó més emblemàtica, amb una atmosfera molt cinematogràfica i aquella manera tan seva de convertir una melodia en un viatge.
0: Any 1975.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Després d'aquesta pausa, tornem a fer referència als últims afusellaments del franquisme. Les execucions del 27 de setembre de 1975 van desencadenar una reacció internacional immediata i molt contundent. Diversos governs europeus van condemnar els afusellaments, es van produir protestes davant d'ambaixades espanyoles en múltiples capitals i la imatge exterior del règim franquista va patir un deteriorament molt ràpid. En pocs dies, allò que el règim presentava com un acte de fermesa interna es va convertir en un problema diplomàtic de primer ordre.
2: La condemna no va venir només de governs i institucions polítiques, sinó també d'àmbits morals i religiosos. El papa Pau VI va arribar a demanar públicament clemència, sumant la seva veu a la preocupació internacional per les execucions. Aquest fet va amplificar encara més l'impacte del cas, situant Espanya en el focus de la crítica mundial i accentuant la sensació d'aïllament del règim en els seus últims mesos de vida.
1: Com a resposta a aquesta onada de condemnes internacionals, el règim va organitzar una gran manifestació de suport a Franco a la Plaza de Oriente de Madrid, l'1 d'octubre de 1975. L'acte tenia un clar objectiu polític i propagandístic: mostrar una imatge d'unitat interna i de suport massiu al dictador en un moment de forta pressió exterior. Milers de persones van ser convocades per escenificar aquest suport en un entorn altament controlat.
3: La manifestación celebrada en Madrid para protestar por la intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos de España y mostrar la adhesión popular a Franco en el 39 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado fue el máximo exponente de las que con idénticos fines se celebraron en toda España.
2: Franco hi va aparèixer en una de les seves últimes grans intervencions públiques, ja molt debilitat físicament, en una imatge que avui es llegeix clarament com a final d'etapa. Tot i la posada en escena de força, el context general era el d'un règim que intentava resistir simbòlicament, mentre el seu final polític i biològic ja era imminent i es veia. Aquella Plaza de Oriente, més que una demostració de continuïtat, va acabar sent una de les últimes grans imatges d'un sistema que s'estava acabant. Feia temps que no se sentia parlar de la Plaza de Oriente. Mira que abans ens la posaven fins a la sopa, eh?
1: Doncs sí, sí, eh? Encara existeix avui, davant del Palacio Real de Madrid. Però ja ha perdut la forta càrrega simbòlica que tenia durant el franquisme, quan era l'escenari habitual de les grans concentracions de suport al règim. La manifestació de l'1 d'octubre de 1975, tot i presentar-se com una mobilització espontània, va estar fortament organitzada des de les estructures oficials franquistes.
2: I encara el van fer sortir com a mínim una vegada més, però estava ja a poques setmanes de la seva mort. Ho abordarem en una altra setmana. Ara, de moment, mestre, música. Música.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Lluís Llach és una de les veus fonamentals de la cançó d'autor catalana, amb una trajectòria marcada per la poesia, el compromís, sobretot el compromís, i una manera molt intensa de transmetre emocions a través de la música. A mitjans dels 70, en ple context de finals del franquisme, les seves cançons esdevenen també una forma d'expressió col·lectiva i de mirada íntima alhora. El tema Escriu-me aviat forma part del disc Viatge a Ítaca, de 1975, que és un dels àlbums més emblemàtics de la seva carrera, inspirat en la idea del viatge com a metàfora de la vida i del desig de retorn, de comunicació i d'esperança.
2: The couple lived in Smolny Prospect 6 and began to travel widely together. From she took part as the professional ornithologist in an expedition organized by the Russian Geographical Society and led by her husband to Mongolia.
3: El 10 de febrer de 1975, a Leningrad, Unió Soviètica, mor la ornitòloga Elisabeth Kozlova, una de les grans especialistes en l'estudi de les aus de l'Àsia Central i de les expedicions científiques soviètiques del segle XX. La seva feina forma part d'aquella generació de científics que van recórrer territoris immensos i poc explorats amb l'objectiu de catalogar i entendre la biodiversitat d'espais gairebé desconeguts per a la ciència occidental.
1: El seu treball més destacat es va centrar en l'avifauna de l'altiplà tibetà, és a dir, el conjunt d'espècies d'ocells que habiten una de les zones més extremes del planeta. Aquest altiplà, conegut com el sostre del món, se situa per sobre dels 4.000 metres d'altitud i es caracteritza sobretot per la manca d'oxigen, les temperatures extremes i uns ecosistemes molt fràgils. En aquest context tan hostil, només podien sobreviure espècies altament especialitzades.
3: Un exemple d'aquesta adaptació extrema són els galls de neu tibetans, ocells robustos que viuen en zones rocoses d'alta muntanya i que s'han adaptat a condicions on la majoria d'espècies no podrien subsistir. La seva curiositat principal és la fisiologia. Tenen un sistema respiratori especialment eficient que els permet viure i moure's en àmbits amb molt poc oxigen. I sovint es desplacen caminant més que volant per estalviar energia en un entorn extremadament exigent.
1: El treball de Kozlova va ser clau per documentar aquest tipus d'espècies i entendre com la vida s'adapta als límits físics del planeta. En un moment en què gran part d'aquests territoris encara eren científicament poc accessibles, les seves observacions van contribuir a posar ordre i coneixement en un ecosistema únic, on cada espècie és un exemple de supervivència al límit.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: I amb això marxem. Per avui hem desgranat prou records i hem escoltat cançons fantàstiques. Deixem-ho, doncs, aquí. Divendres que ve tornarem a les 11, com sempre, a la sintonia de Ràdio Arenys.
1: I pel cas que no pugueu escoltar-ho en directe, sempre teniu disponible el podcast a la web radioarenys.cat, des d'on podreu escoltar i també compartir. Només heu de clicar a la carta i buscar la banda sonora de la nostra vida. Doncs apa, a reveure i que passeu un bon i fantàstic cap de setmana.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
3: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
2: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
3: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
2: Som al Passeig Xifré, número 2 d'Arenys de Mar.
3: Reserves al 93 158 60 65.
2: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
3: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta passada tarda que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècord de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. A la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. I també us expliquem que una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa al síndic de Greuges per l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons l'escrit presentat, els fets van passar el 24 d'agost, quan dos vigilants municipals es van presentar a la cala suposadament arran de la queixa d'un altre banyista i li van dir que la pràctica de nudisme estava prohibida. Com que no duia documentació, els vigilants la van acompanyar fins al seu domicili i posteriorment hi van anar una patrulla dels Mossos d'Esquadra. La Federació Naturista Nudista de Catalunya assegura que també presentarà una queixa al síndic de Greuges i una altra davant l'Ajuntament del Port de la Selva. I finalment, en cultura, el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 49a edició de l'Aquelarre, que ha reunit milers de persones a Cal Racó en una nit de commemoració del mil·lenari de Cervera. L'esdeveniment ha barrejat història, foc i esoterisme amb una posada en escena que ha representat el viatge simbòlic de com el poder absolut i la tirania van consumir el rei Borbó.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Moonbikes a Arenys de Munt.
5: La teva botiga de bicicletes de referència.
4: Treballem amb les millors marques.
5: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
4: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
5: Finançament a 24 mesos.
4: Moonbikes.
5: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
4: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
5: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Barra Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
2: Ràdio Arenys.

Bon dia, Arenys. Nosaltres comencem uns 55 minuts de sarsueles de diferents composicions musicals destinats a la sarsuela i que esperem que siguin del vostre grat. Comencem amb aquest preludi de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra. Enguany doncs, se celebra el seu aniversari de la seva composició. Un dia que Sant Fèlix, Santa Fiacre, Santa Eva, entre molts altres sants. Avui és festa major a Vilafranca del Penedès.

Com us deia, avui aquest any se celebra el centenari de la inauguració d'aquesta composició musical Cançó d'amor i de guerra, una sarsuela que va composar Rafael Martínez Valls amb text de Lluís Capdevila i Víctor Mora.

I ara, adeu-siau. Tornaré per aquest vell i per la vostra filla. Com a soldat vaig a complir amb la pàtria. Després sabré complir amb el teu amor.

recordem que aquesta tarda, la part nova de la Riera, la part coberta nova, hi ha l'últim espectacle de tardes infantils. Avui toca el torn a Pep López amb els sopars de duro. Recordem que és l'últim diumenge de tardes infantils. I seguim aquest duo de l'Africana, aquesta composició de Sarsola que tant va triomfar a tot arreu.

Estem arribant doncs, al final d'aquestes 55 minuts de Sarsuela aquí a Ràdio Arenys en 91.2 i nosaltres us deixarem ara tot seguit amb la missa des de la parròquia de Santa Maria d'Arenys. Esperem doncs, que us hagi agradat aquesta selecció musical i us ha acompanyat durant aquesta estona Xavi Salvanyà. A reveure fins la setmana vinent.

oferim avui aquesta missa per en Jorge Alonso Rodríguez i la Lídia Cira Talón Jaquinec. I l'oferim també per mossèn Joan Pujol, que divendres passat moria. El coneixeu, mossèn Joan havia estat rector d'aquesta nostra parròquia durant una colla d'anys. M'encomanem avui també a la misericòrdia de Déu Pare, ell que mossèn Joan el va servir en aquest món, ara el pugui contemplar amb alegria en la vida del cel. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, el Senyor sigui amb vosaltres. Sigueu molt benvinguts, germans i germanes, en aquesta celebració de la missa, en aquest diumenge on l'Evangeli Jesús ens seguirà parlant d'aquest do de la fe i d'aquest do de la seva vida que fa per nosaltres amb tant d'amor a la creu, que ens dona el consol i l'esperança. I també a la missa sempre renovem la passió, la mort, la resurrecció de Jesús. Ens dona aquesta celebració, aquest goig de la presència de Jesús ressuscitat, que ens dona, com diem, consol i esperança. I saludem també tots aquells que seguiu aquesta missa a través de la ràdio, persones grans, malalts, aquells que potser no podeu sortir de casa, i també ens unim tots junts, des d'aquí l'Església o des de casa a través de la ràdio, ens unim en aquesta celebració amb la fe, amb l'amor, amb l'esperança. Sigueu-hi tots molt benvinguts. I ens preparem, com sempre, a celebrar la Santa Missa posant-nos en la presència de l'amor i de la misericòrdia de Déu Pare i li demanem humilment perdó pels nostres pecats. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. Que Déu omnipotent sapiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.

0: Glòria a Déu, a dalt del cel, i a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Déu omnipotent, tot el que és bo ve de vós. Sembreu en els nostres cors l'amor del vostre nom. Aviveu-lo amb l'esperit de pietat i guardeu-lo sol·lícitament. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: A l'Evangeli d'avui, Jesús ens anunciarà que serà perseguit fins a la mort per la seva fidelitat al camí de Déu. Escoltem ara com el profeta Jeremies, cridat per Déu, ha de viure també persecucions i escarnis.
2: Lectura del llibre del profeta Jeremies. M'heu afalagat, Senyor, i m'he deixat seduir. Us heu apoderat de mi i m'heu dominat. Però ara passen el dia divertint-se a costa meva. Tothom es riu de mi. Sempre que parlo, dono el crit d'alarma. El meu clam anuncia invasions i devastació. Tot el dia, la paraula del Senyor m'és un motiu d'escarnís i de burles. A la fi pensava, no em vull parlar més, no diré res més en nom d'ell. Però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava. Sentia un incendi dintre els meus ossos. Estic rendit de tant aguantar, ja no puc més. Paraula de Déu.
3: Us lluem, Senyor.

Oh, Senyor, sou el meu Déu, jo ho cerco. Tot jo tinc set de vós, per a vós es desviu el meu cor, com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari, quan us veia gloriós i poderós. L'amor que en teniu val més que la vida, per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir i alçar les mans lloant el vostre nom, saciant de bo i millor, ho juré amb el goig als llavis.

perquè vos m'heu ajudat i sou feliç sota les vostres ales. La meva ànima s'ha enamorat de vos, en sosté la vostra mà.

0: Sant Pau ens convida a reconèixer quina és la voluntat de Déu i així a no emmunyar-nos al món present.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, per l'amor entranyable que Déu ens té, us demano que li oferiu tot el que sou, com una víctima viva, santa i agradable. Això ha de ser el vostre culte veritable. No us emmotlleu al món present, transformeu-los renovellant la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu. Reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte. Paraula de Déu. Sí.

Que el Pare de nostre Senyor Jesucrist il·lumini els ulls del nostre cor perquè coneguem a quina esperança ens ha cridat.

0: El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús començà a deixar entendre als deixebles que havia d'anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels notables, dels grans sacerdots i dels mestres de la llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a renyar-lo. De cap manera, Senyor, a vos això no us pot passar. Però Jesús es girà i li digué: fuig d'aquí, Satanàs, em vols fer caure perquè no penses com Déu, sinó com els homes. Llavors Jesús digué als deixebles: si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la retrobarà. Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida? Perquè el fill de l'home ha de venir en la glòria del seu pare, voltant dels seus àngels, i ell pagarà a cadascú segons les seves obres. Paraula del Senyor. Benvolguts, germans i germanes, els que participeu d'aquesta missa aquí a l'Església i tu que l'escoltes des de casa teva a través de la ràdio, i ens sentim així tots de la mateixa família dels fills de Déu que celebrem el diumenge, dia del Senyor. Hi havia en una escola una mestra que celebrava el seu aniversari, i els nens i nenes, nens de tercer de primària, 8-9 anys, li feien els seus regals. I una nena li va portar una flor. I la mestra se'n va donar compte del que era aquella flor i li va dir: però aquestes flors només creixen a la vora d'un llac que hi ha uns quants quilòmetres d'aquí. Has hagut de caminar molt per anar-la a buscar. I aquella nena li va dir: sí, però això també forma part del regal. Aquella criatura, amb la seva innocència infantil, però també amb una gran profunditat, s'havia adonat compte de que l'amor fa fecund el dolor. L'amor fa fecund el sacrifici, allò que cal a vegades fer que costa, però per amor. L'amor fa fecund el dolor. I que el dolor, el sacrifici o l'esforç alhora fa profund l'amor. I això és el que avui Jesús diu als seus deixebles. Els anuncia la seva passió, la seva creu i la seva resurrecció. I com moltes vegades l'Evangeli ens porta la reacció de Pere, el primer dels apòstols, l'Evangeli d'avui continua el de la setmana passada. Aquest any anem llegint tot seguit l'Evangeli de Mateu. Anem llegint cada diumenge un fragment, però no perdem el conjunt, per posar les coses en el seu context. Si la setmana passada, a la pregunta de Jesús als deixebles: qui dieu que sóc jo?, Pere, recordem la resposta, tu ets el Messies, el fill de Déu, el Salvador que havia de venir al món. Pere, que l'encerta plenament i que rebrà de Jesús aquell elogi: feliç tu, Pere, perquè això Déu t'ho ha revelat, la fe Déu te l'ha regalada, és un do. I alhora Jesús li dona a Pere aquella promesa de les claus. Serà la roca sobre la que Jesús podrà edificar la seva església amb els altres apòstols, el primer Pere. I li dona les claus, el fa com el primer, l'autoritat màxima dintre l'església. Doncs avui, amb l'anunci que els hi fa Jesús, d'aquell ha de patir i ha de morir a la creu, Pere, si primer l'encerta plenament, avui podríem dir l'erra també plenament, perquè això no t'ha de passar tu, Jesús, mai de la vida. Per què, Pere, respon així el Senyor davant l'anunci de la passió? Siguem compassius amb Pere, eh? Tenia un motiu, com tenien els altres deixebles, i és que després de descobrir amb la fe que ell és el Messies i que és el Salvador i que és el Fill de Déu, no entrava la mentalitat dels israelites d'aquell temps que el Messies hagués de patir i hagués de sofrir, perquè la creu era el lloc on els romans executaven els delinqüents, i un Messies comptat entre els malfactors no entrava la seva mentalitat. D'aquí ve la resposta de Pere a Jesús. Però d'aquí ve també la resposta de Jesús a Pere, una resposta enèrgica, forta. Fuig d'aquí, Satanàs. I el motiu? Perquè no penses com Déu, penses com els homes. I aquí Jesús ens dona la clau de la nostra fe. La fe és pensar com Déu. La fe és veure el món, els aconteixements, les persones amb els ulls de Déu. Veure-ho tot des de Déu, centrar les coses des de Déu. A Pere, en el camí de la fe, encara li queda molt per aprendre. Ho anirà fent fins a ser testimoni de Jesús donant la vida per ell, però encara hauran de passar moltes coses. Hem d'agrair, per un costat, als evangelistes que no ens amaguin les imperfeccions i els defectes d'aquells primers seguidors de Jesús, perquè ens els fa propers. Els evangelistes podien haver fet una crònica d'uns homes perfectes, però llavors serien llunyans a nosaltres. Els deixebles de Jesús tenen virtuts i defectes, tenen encerts i errors, com nosaltres, i això ens els fa propers i alhora fa creïbles els evangelis, que no amaguen aquella fe, fins i tot del cap dels apòstols. Ara bé, també escoltar aquesta amonestació de Jesús a Pere és un bon motiu perquè nosaltres fem examen de consciència de com és la nostra vida cristiana, de com és el nostre ser cristià. I per això, per exemple, ens podem preguntar: som de debò en la nostra vida concreta fidels a les paraules de Jesús, als seus ensenyaments, a la seva vida, fins al punt de pensar realment com Déu, de pensar com Jesús, com diu el Senyor a Pere? O més aviat, a vegades, tenim tots el perill d'emmotllar-nos a la manera de pensar o els criteris d'aquest món, o allò que està de moda, o allò que està ben vist, o allò que pensa la majoria, quan no són tot això segons Jesús. El criteri per seguir Jesús és la creu, perquè després Jesús ens convida i convida els deixebles, qui em vulgui seguir, que prengui la creu i m'acompanyi. Que bé, ho sabeu això, aquells que escolteu i seguiu la missa per la ràdio, i malalts, persones, gent grans, que a vegades l'edat ens va una mica afeblint, la salut física o la salut mental, o ens trobem més sols a vegades, doncs que bé sabeu, aquells que esteu a casa i viviu aquestes situacions una mica de dolor, de sofriment, de solitud o de patiment, que bé sabeu i bé apreneu doncs aquest sentit de la creu, que es fa present a la nostra vida. La creu també que es fa present quan volem ser fidels a les ensenyances del Senyor, i això a vegades ens porta incomprensions, ens porta reaccions que a vegades ens fan potser patir o sofrir. Que bé ho sabeu, tantes vegades avis, àvies, pares o mares, que us dol, per exemple, que els fills o nets doncs no segueixin aquella fe que els heu ensenyat o que els heu transmès, però no us desanimeu, perquè unint la nostra creu a la creu de Jesús es converteix sempre la creu en allò lluminós i signe de salvació, perquè quan la creu és signe d'amor, es torna lluminosa. I el Senyor sempre sap treure del nostre mal un bé, sempre sap acompanyar-nos amb el seu amor, amb la seva esperança, amb el seu consol. Què en trauria l'home, ens diu Jesús, de guanyar tot el món si perdem la nostra vida? Que guanyem de que tot ens vagi bé o de tenir-ho tot solucionat o de no tenir cap problema si al final no encertem el camí de la nostra vida? Sapiguem unir la nostra creu a la creu de Jesús i així es tornarà també una creu lluminosa d'esperança, de consol i de pau. Pensar com Déu, estimar com Déu. I això a vegades comporta sacrificis, comporta renúncies, comporta esforç, perquè la vida cristiana no tot són flors i violes. Si volem viure segons Jesús, a vegades això ens costa, i per això aquesta lluita, però una lluita alegre, una lluita esperançada, és una lluita per sembrar el món de bé, aquest món tan necessitat a vegades d'aquest bé, d'aquest consol, d'aquesta esperança i d'aquesta llum, som cridats a donar-ne també testimoni. Ens encomanem, com sempre, l'exemple de la Mare de Déu. La veiem ferma, amb tota l'esperança, amb tot l'amor, al costat de la creu de Jesús. Maria estarà també al costat de les nostres creus com a mare amorosa, estenent la seva mà, emparant-nos amb el seu mantell i donar-nos sempre l'escalf d'una mare, perquè com les mares sabeu estimar, com les mares sabeu vetllar, com les mares sabeu estar sempre al costat dels vostres fills, doncs així fa Maria amb nosaltres. I ella, que és model de fe i d'encertar la seva vida totalment perquè la posa del tot en les mans del Senyor, Maria ens irà ajudant també en el nostre camí de fe, en el nostre camí d'esperança, en el nostre camí d'amor.
1: D'escoltar l'homilia de mossèn Jordi Pasqual, el nostre rector d'aquest Evangeli segons Sant Mateu.
0: Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Posant tot el nostre cor i la nostra esperança en l'amor de Déu que mai falla, presentem-li en confiança les nostres pregàries, tot dient: escolteu-nos, Pare.
2: Per l'Església, per tots els que arreu del món volem seguir el camí de Jesús, i per les nostres parròquies i les activitats pastorals que reprendrem amb el nou curs. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels qui passen necessitats econòmiques, pels que estan sense feina, pels que experimenten dificultats per tirar endavant la seva vida. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per les persones que estan malaltes i per totes les que en tenen cura, a casa, als hospitals i a les residències. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels nostres estimats i enyorats difunts anyenys. I avui farem menció especial per mossèn Joan Pujol, per Jorge Alonso Rodríguez i per Lídia Cira Talón Jaquinec. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: I finalment, per nosaltres, custodis de totes les coses creades. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, amb bondat, les pregàries que us presentem i feu-nos sempre bons testimonis del vostre amor per Crist, Senyor nostre.
1: Acabada la lectura. l'etimologia de la paraula. El començament, ara entrem al començament de la litúrgia i l'eucaristia, i en aquest moment es

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Us demanem, Senyor, que aquesta santa ofrena que us presentem ens obtingui la vostra benedicció, perquè aquests sacraments realitzin en nosaltres allò que signifiquen per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Ell, amb el seu naixement, renovà la naturalesa caiguda. Amb la seva mort esborrà el pecat. Ressuscitant, ens donà la vida. I pujant a vos, Pare, ens ha obert les portes del cel. Per això, amb els àngels i els sants, cantem l'himne de la vostra glòria tot dient.

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill, Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa. I donant-vos gràcies i beneïm-vos, el passà als seus deixebles tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres».

Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i beveu-ne tots».

que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

0: Proclameu el misteri de la fe.
1: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
0: Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui, diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Tant els que esteu aquí a l'Església com el que seguiu la missa a través de la ràdio, unim ara els nostres cors en la pregària que el mateix Jesús ens ha ensenyat. Ens encomanem així a la mort de Déu Pare.
1: Nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
0: Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau.
1: Que s'avanci pel camí del diàleg, la convivència i que Déu ens faci el do de la pau.

Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no se't digna que entreu a casa meva. Digueu només ta paraula i serà salva la meva ànima.

i també a tots els que ens escolteu des de casa, fem tot junts la comunió espiritual. Diguem plegats: Jesús, Senyor meu i Déu meu, present en el Santíssim Sagrament, units a aquesta celebració de l'Eucaristia, en la qual no puc participar, us dono gràcies pel do constant del vostre amor i per la vostra presència que acompanya les nostres vides en totes les situacions i en tots els moments. Crec, Senyor Jesús, en la vostra presència viva, en el pa i el vi que posem sobre el teu i que per la gràcia de l'Espírit

0: principi d'aquesta celebració, aquest diumenge 22 de durant l'any, encomanem la missa d'aquest diumenge al que fou rector de la nostra parròquia del 2006 al 2013, mossèn Joan Pujol i Prat, que va morir aquest divendres passat i que rebrà sepultura cristiana demà dilluns a la parròquia d'Anglès a les 11 del matí. En record seu, llegim el seu últim escrit que va fer-nos a l'agost del 2013, ja en el comiat com a rector. Aquestes són les seves paraules. Es titulava l'escrit Gràcies i adéu-siau. Sí, és l'hora del comiat. Declaro una etapa, 8 anys, de ser un aranyenc amb els de món i amb els de mar. És hora de demanar-vos perdó, perquè amb les meves febleses i des de les limitacions he privat que us arribés el més fonamental. El missatge evangèlic de l'amor de Déu, per no haver estat més testimoni que no pas administrador o dirigent. Jo us voldria agrair l'acolliment i sobretot que m'hàgiu deixat formar part de la vostra vida. Quan m'heu fet partícip de les vostres alegries, em heu deixat posar al vostre costat en els moments de dolor. Quan m'heu fet lloc i espai en el vostre efecte, i hem crescut junts en una amistat senzilla i gratificant. Gràcies pel bon dia desitjat, per l'interès mostrat. Gràcies perquè heu pregat per mi, especialment quan en tenia més necessitat. I gràcies per les discrepàncies, per les crítiques constructives. Gràcies i que Nostre Senyor us ho pagui. Els capellans que som, les comunitats resteu, vosaltres sou els que heu d'aprofitar el molt poc o poc o molt de cada mossèn que us vingui a ajudar per créixer com a comunitat parroquial i com a cristians, responent als reptes del temps que vivim i que no són gens fàcils. Ànims i endavant, gràcies i a reveure. Aquestes eren, doncs, les últimes paraules que ens va dirigir mossèn Joan Pujol en el full parroquial de cada diumenge. Amb aquestes paraules, doncs, d'aquest diumenge 22, en el que l'Evangeli de Sant Mateu, com deia mossèn Jordi Pasqual, Déu, mitjançant l'esforç, el sacrifici, ens indica que és aquest el camí per fer fecund l'amor. Amb la seva passió, escoltarem la benedicció final.
1: Confortats amb el pa de la taula celestial, us preguem, Senyor, que aquest aliment de la caritat reforci els nostres cors i els mogui a servir-vos en els germans per Crist, Senyor nostre. Trobareu avui en el full de la vida parroquial, que ja el reprenem després d'aquest descans del mes d'agost, d'aquestes dues setmanes, encara que falten uns dies, l'anunci de les inscripcions de catequesi. Trobareu els dies, les hores, el lloc, per si teniu familiars, amics, coneguts que els hi pugui interessar, si en podem fer difusió. Gràcies. Acabem aquesta celebració i també agraint a tots aquells que d'una manera o altra feu possible aquesta retransmissió de la missa per la ràdio i que tots els que esteu aquí a l'Església, com també els que seguiu a través d'aquest mitjà de la ràdio, aquesta missa, tingueu molt bon diumenge, molt bona setmana. Estem contents de poder arribar a fer arribar l'escalf de la celebració de la missa també tots aquells malalts, persones grans, els que no podeu sortir de casa i que així setmana rere setmana possibilita a través de la ràdio celebrar la nostra fe, alimentar la nostra fe i viure junts aquesta fe i aquest seguiment amb Jesús. Gràcies. El Senyor sigui amb vosaltres. I que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau.

0: èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: La música més actual al 91.2 FM.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
6: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
5: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
6: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
5: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
6: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
7: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
6: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
7: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
6: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
7: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
6: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. I deixa't sorprendre.
7: Info i reserves al 93 131 1100.
6: Visiteu www.elportinyol.com.
8: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
8: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Ràdio Arenys.
9: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
6: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
7: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
6: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
7: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
6: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
7: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
6: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
7: Info i reserves al 93 131 1100.
6: Visiteu www.elportinyol.com.
10: Munt Bikes a Arenys de Munt.
11: La teva botiga de bicicletes de referència.
10: Treballem amb les millors marques.
11: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
10: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
11: Finançament a 24 mesos.
10: Munt Bikes.
11: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
10: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
11: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
12: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
13: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
12: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
13: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
14: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
15: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
16: Ràdio Arenys conserva Cinera en concert.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. You'll

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa.
0: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Llominetes. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho faran un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a l'infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà, també al Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Hi ha dos combois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
0: I, mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada algun dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
3: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
6: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto, de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
7: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
0: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
2: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances es deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
2: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
8: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
2: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
9: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
10: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol, com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
2: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Crec que ho hem fet al voltant entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
2: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatgers al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
0: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
2: però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
12: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
13: Adelantar a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
12: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
13: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahí tenim un major risc de que ens es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
12: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
2: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
12: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
0: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada ha estat tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
2: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025 i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
0: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
2: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de Bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
14: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
15: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
16: M'ha sortit l'oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això
0: Hola.
16: A mi m'encanta.
0: Truco per entrar en directe al NEX. Et deixo aquí inesperada, d'acord?
14: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
2: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Això ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cluenda.
17: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
18: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pals a les rodes.
17: La cluenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa de alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
19: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que a la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura. i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests 3 dies de festival ens preguntem, de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
17: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
0: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
2: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Tarragona i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
20: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb 4 castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels castellers de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots 4 castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
0: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la miradatge posada en el futur.
2: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
0: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però sí podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
2: Durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
21: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Kim Mandado i el ritme reggae d'Ise Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb 2 dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. 3 dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt final amb els darrers concerts de Cloenda a la Rambla.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
2: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
0: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
2: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
2: L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
22: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha sigut que nosaltres en pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
2: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
22: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Avui penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
0: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
2: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
3: Cruel, però sincerament merescut. S'ha creu dir-ho i ja ho he dit a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha paregut gens aquest equip al que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i en un ABP ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
0: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta Primera Federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de...
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
23: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
24: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
25: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
24: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
26: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
27: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
28: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
29: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
28: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
30: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
31: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llominetes. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
0: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
1: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia del velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
0: Hi ha dos combois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres, amb sortida a les 8:17, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
3: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
4: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
5: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos parece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
6: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
1: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'1 milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya, hi haurà unes 90

0: a 2.000.
1: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
1: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
2: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
1: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
3: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
0: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
1: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
5: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar de diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure els propers anys una miqueta està a sobre.
4: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat, a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers, que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament, en una entrevista publicada aquest diumenge al periòdico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
1: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
6: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
0: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
1: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
1: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris, i és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
0: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'A10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
1: La Teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
7: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
8: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
9: M'ha sortit l'oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això a mi m'encanta, perquè sempre volen el millor.
7: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
0: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
1: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
0: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte celebrat a la platja de Portbó aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua. Ho va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
10: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
11: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, al acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
10: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladesau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
12: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimerà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. Gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
10: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
1: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
14: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13, partit amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat 2 gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyol, a la Ciutat Esportiva de Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
1: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
15: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador d'aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els tres punts, que és el que volem.
0: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada, la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
16: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant, 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini. El va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs. 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
0: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
1: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
17: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per 6ª temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21 abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove on la gran majoria provenen de Segona Federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
18: És una cosa que els he repetit moltíssim i crec que hem de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebeldia, i després també hem de tenir clar que hem de respectar el futbol al 100%.
17: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Campos Salinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
1: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
19: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit i, com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer, i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
0: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro Gallec per 77-96.
1: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
20: Són una mica diferents per l'absència de tants jugadors en les finestres, la mala notícia de les lesions. Bueno, penso que el que demanem als entrenadors, que és esforç i lluita, ho han fet, i bueno, ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt contents.
1: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
0: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el CatGas Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
1: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Turlà, del CatGas, en declaració Esport 3.
2: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de mis jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma. Pero es así, el futbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
21: Bueno, ho hem tingut. Al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables. Llavors, realment, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova. Ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però, hòstia...
0: I fins aquí les notícies en xarxa.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
24: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques la Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
25: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
26: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
25: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
26: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
25: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
26: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
25: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
27: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
28: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
29: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
28: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
29: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
28: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
23: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda des d'aquest dematí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat als voltants de 10 minuts que faltaven per les 9 a la zona de Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació d'aquesta catenària per part del personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona afronta l'operació tornada a finals d'agost en 4.421 operacions comercials programades per aquest divendres i fins dilluns, un 2,2% més que les de l'any passat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada avui mateix diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport per la consellera d'Educació, Esther Niubó. Illa ha assegurat que el govern té la voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i no es poden demanar impossibles. I una notícia una mica més trista, i és que un jove de 16 anys va morir atropellat ahir dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, quan un cotxe que va fugir dels llocs dels fets, segons ha informat la policia local. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de quan havien passat 5 minuts de les 12 al carrer 11, al barri de Llominetes. Segons les primeres informacions, el turisme circulava a gran velocitat i va atropellar mortalment el noi, que va continuar la seva marxa i va acabar impactant amb un arbre i un pal de la llum. De retruc, dues persones més van patir ferides. L'infractor va abandonar el cotxe i després de l'accident va ser localitzat i detingut a casa seva. I en mobilitat, les obres del macropou de l'L9 i l'L10 Nord entren aquesta setmana en la seva segona fase. A partir de demà dilluns 31 d'agost i fins al 6 de setembre, el tram entre la Sagrera i el Bon Pastor quedarà sense servei de metro, una afectació que TMB compensarà amb alternatives de transport. Els usuaris podran utilitzar l'enllaç amb l'L1 a Fondo o l'L2 a Gorg, així com la línia regular d'autobús a 8. A més, TMB habilitarà un servei especial d'autobusos substitutoris, amb freqüències entre 6 i 11 minuts els dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. La nit de dissabte a diumenge, el servei funcionarà durant tota la nit. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930 234 522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, l'aeroport de Barcelona al Prat enfronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Tot això subjecte a canvis segons les programacions de les companyies aèries. I per demà dilluns s'esperen unes 1.123 operacions comercials. Per altra banda, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda a hores d'ara per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i que s'ha originat a prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal de DIF. I en plana internacional, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc. A més, hi ha 2.502 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors assegura que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts i recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el consulat al Nepal, juntament amb el consulat al Pequín, segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. I el Consell de Ministres també té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per poder fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al País. I passem a cultura, on el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 40a edició de la Calarre, que ha reunit a milers de persones a Cal Redó. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: 450 quilos de pólvora cremen aquests dies a la Calarre i la seva màxima exposició ha estat la nit d'aquest dissabte amb l'encesa de la universitat, la invocació i l'escorreguda. Enguany, el mil·lenari de Cervera té un gran pes, però sobretot el record de Felip V, convertit en el seu deliri animal en el mascle cabró, que, junt amb la figura femenina de Lilith, ha enclòs l'escorreguda aquesta matinada. L'Aquelarre encara continua aquest diumenge amb la Fira del Gran Boc i diverses xerrades sobre el món màgic.
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
5: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Nom.
8: Felicitat Gasa Nadal.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
7: Matrícula.
8: 39.297.
9: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener. Eso me quedó tan clavado. Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos. Pero la cara la tenían de viejos. Porque, vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no... Que no.
10: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
11: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba a Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un BDI de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Adrall, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¿Qué más que pueblo?
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just començada la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i, posteriorment, la condició de militant comunista, tant del PSUC com, posteriorment, del Partit Comunista Francès, és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dues parts, la part, diguem, que estava en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Petain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Petain, però Petain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Petain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar el memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... i una de les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir al tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, els topes tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret, vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament, que era un fort militar, i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos estos cadáveres allá abajo también. Y no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, ¿eh? que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza, de aquello que llamaban sopa, una taza, ¿eh? Nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y ellos se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
4: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
4: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
4: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
4: Info i reserves al 93 131 11 00.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
5: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe està ubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'han habilitat autobusos. Adif confia poder restablir l'atenció a mitja tarda i hi ha viatgers que, per exemple, van cap a França, com és la Mariana, que han patit demores en el seu tren. Escoltem-la.
2: Está demorado, sí. Solamente han informado eso, que no se sabe cuándo vamos a entrar, solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
1: I també perquè fa als transports, un maco control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions durant aquest cap de setmana en els dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat. A balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i el descans, 37 per transport i trànsit, un conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un conductor per excés de velocitat. També el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al País. I a Cultura, Llafranc, al Baix Empordà, ha estrenat una nova geganta durant la seva festa major. Així s'ha recuperat una tradició documentada des d'inicis del segle XX. Ho ha confeccionat el taller clar de la Casa de la Selva al Gironès. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: El projecte neix d'una investigació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell que ha documentat la presència de gegants i capgrossos a les festes de Santa Rosa de Llafranc des de, com a mínim, l'any 1904. Miquel Muñiz, impulsor de la colla gegantera.
4: Nosaltres no sabem si eren reis o si eren comtes o pagesos. No sabem quina forma tenien, però la nostra intenció no és recuperar exactament com eren. La nostra intenció és recuperar el fet geganter, que era una activitat cultural central de les festes de...
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
5: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
0: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, cocodril?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estes botes són per a caminar. OK. Start walking. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

Strangers in the Night. Aquells intemporals estranyos en la noche de Frank i Ulls Blaus Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué bueno no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Merci, Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani, que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana...
2: Juanita Banana...
0: De la mà de Luisito Aguilé...
2: Juanita Banana...
0: Es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de... Casset.
1: Canta!
0: Ah... Els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics. Però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Capri, c'est fini. Va ser una altra dels supervendes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps. Perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

0: Curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Pell de gallina, eh, cocodrilos?

els nois, en aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: entre.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo. Pare de

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Jobs i Read all I'll be.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La Lliga de Futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La Copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la Copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Perquè has pensat que és millor marxar. Està cantant Leslie, dels Idex.

0: Agustín de los Diablos.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadre mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
5: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
6: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
7: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
6: A las 8.12 las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
7: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
8: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
7: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
9: Ràdio Arenys.
10: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.
2: Asio, emet ut, era mia sang, era mia soleta esperança, em mengoi. Des mes arnells clauadi, en ges un arbre nau. Des mes arnells cremadi, salame un tuec nau. Des mes arnells secs, baixe un riu nau. Des mes arnells geladi, se lleu et vendre a tempesta, se daurís la mar, e se creve per a que ho en passe ben. Ara, ara porti era fartada de peires, et tu fes pes. Es arraïts de la muntanya.

de temps, la mera mia fardada d'esteles, com era net d'estiu. Ara traués i et temps, entre la estela e es peires, e soleis més un, i aguta d'aigua. Ara me'n vau, èbria de sang, entre pen e pubàs, era dusa anga receberà en men repòs. Assiu, emetut, emetut.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques, que ha rebut l'alerta a 4:45 de la tarda, ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Al moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima, ja en són 22, les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya de bany. Hi ha el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca la seva edició amb la mirada posada al futur. Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en escenari per a les companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival molt considerat dins del calendari cultural gironí.
2: El FITAC tanca una nova edició amb la mirada ja posada en el futur. Durant aquests dies, Girona s'ha convertit en escenari per a companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els 26 anys d'un festival ja consolidat dins del calendari cultural gironí. I després de dies d'actuacions, espectacles i molta activitat, Xavier Valentí, director del FITAC, fa un balanç molt positiu del festival.
3: Ha sigut potser un dels anys que hem fet una programació més variada i sempre és una incògnita quan presentes des d'espectacles de dansa a grans musicals, a peces clàssiques, quan fas teatre de creació, dramaturgia contemporània i tal, però la veritat és que els públics ens segueixen, el FITAC va vent en popa, són 26 anys, avui acabem amb aquest musical, el Marat Sade, també amb un ple absolut aquí a la Casa de Cultura, i ja amb el cap el 2027 i a veure com seguim sorprenent el nostre públic.
2: Així doncs, el FITAC abaixa ja el taló d'aquesta 26a edició amb un nou repte ja a l'horitzó, començar a preparar el festival del 2027.
1: També ha dit preveu resoldre durant aquesta tarda la incidència elèctrica que encara manté tallada la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona i l'avaria que s'ha produït a les 9 del matí per la caiguda de tensió en una catenària a la zona de la Sagrera. I pel que fa als esports, en aquests instants comença a rodar la pilota en la primera jornada de la Lliga F per les actuals campiones. El Barça de Patri Guijarro s'enfronta al Tenerife en el Johan Cruyff. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
7: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu tots plegats al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui, com cada dijous, que no hi ha ple municipal i no ens sorgeix un imprevist d'última hora, us estarem acompanyant des d'ara fins a les 10 en cançons de musicals de tots els temps que s'han pogut veure als escenaris de Broadway, Londres, Barcelona, Madrid i molts més altres punts del planeta. Això sí, totes les cançons que escoltem cada dijous estan emmarcades en una temàtica molt concreta. La d'avui és la sang, i més concretament, els musicals sanguinaris. Avui és dia 13, sí, però no és ni divendres ni dimarts. El Halloween ja està més que passat. Però què hi farem? Qualsevol dia és bo per dedicar un programa als musicals sanguinaris. I, de fet, aquest programa ja el teníem preparat per la temporada passada, però al final no el vam poder fer, i el vam reservar per més endavant. I ja ha arribat el dia. No m'enrotllo més i comencem, que avui tenim moltes cançons i m'agradaria que les poguéssim escoltar totes. En Joan Bosch preparadíssim a la part tècnica i aquest... Oi. I aquest que us parla, en Jordi Serra Ribogent, aquí rere els micros, amb tots els apunts i fitxes al damunt de la taula, a punt per començar. I comencem ja amb la primera cançó, que pertany a un musical basat en la saga de pel·lícules de culte de la dècada dels 80, The Evil Dead, que traduït en català seria com Els Malvats Morts, dirigida per en Sam Raimi, que aquí la van titular com a Possessió Infernal. Una saga de pel·lícules amb tots els ingredients típics i tòpics del terror. Això sí, amb un punt de comicitat i un cert to paròdic, que és molt més accentuat al musical que a la pel·lícula original, que no és de gènere musical, que quedi clar, eh? La pel·lícula original és només de terror. Sí? De què va aquesta pel·lícula? De què va aquest musical? Doncs un grup de noies i nois van a passar el cap de setmana a una casa abandonada enmig del bosc, tot molt típic. Allà dins, concretament al soterrani, hi troben un llibre antic, el Necronomicon Ex Mortis, que si se'l manipula pot fer despertar forces malignes en conseqüències imprevisibles del que pugui acabar succeint. I la curiositat va matar el gat, com diuen. Aquests nois i noies el manipulen i després passa el que passa. Assassinats sanguinaris, serres mecàniques plenes de sang, possessions infernals d'espectres que entren al cos de qui no haurien d'entrar, i morts, moltes morts, i resurreccions en forma de zombis malignes, i un protagonista, l'Ash, que lluita contra les forces del mal per intentar sobreviure. Tots aquests són els ingredients d'un musical paròdic basat en la saga de pel·lícules, com us hem dit, d'Evil Dead, d'en Sam Raimi. La paròdia arriba a tal extrem que fins i tot el cérvol, el cap de cérvol que hi ha penjat a la paret del menjador, també parla, canta i participa en alguns números musicals. Ben curiós. En Christopher Bond, en Frank Cipolla, la Melissa Morris i en George Remblatt, quatre amics molt fans de The Devil Dead, van ser els creadors d'aquest musical. I entre els quatre van composar les cançons i escriure les lletres i el llibret. Es va estrenar a Toronto l'any 2003 i el 2006... O sigui, era que se m'anaven una mica les dates. I el 2006, després de l'èxit aconseguit al Canadà, va entrar per la Porta Gran a l'Off-Broadway de Nova York. S'ha representat a diversos països arreu del món i se segueix representant. De fet, l'any que ve es podrà veure a Àustria i Alemanya pel que fa a Europa i també a Austràlia, on se'n farà una gira per tot el país. L'any 2012 es va poder veure a Madrid, en castellà, en una sala del cinema Cinépolis que es va adaptar per acollir aquest musical i que jo vaig tenir l'oportunitat de veure i que recordo com un musical molt trencador, molt esbojarrat, però sobretot molt sanguinari, amb molta, molta, molta sang artificial, la veritat. I, a més, també el musical estava protagonitzat per en Pablo Puyol, que en Pablo Puyol ara el podem veure de Harry Houdini en el musical Houdini, que es pot veure a Madrid, a la cartellera madrilenya. A poc a poc, amb els anys, aquest musical s'ha anat convertint en un musical de culte, amb milers i milers de fans arreu del planeta, i fins i tot hi ha qui diu que és el nou The Rocky Horror Show. De fet, hi ha un número musical, el que ara mateix escoltarem, que s'ha convertit ja en una coreografia icònica dels musicals i que els espectadors, quan van a veure aquest musical, es posen de peu i el comencen a ballar. Una mica com el mateix que passa amb el Time Warp, la dansa del temps del The Rocky Horror Show, que, per cert, el Time Warp l'anomenen a la cançó que ara escoltarem i ells diuen que la seva és molt millor que el Time Warp, els que sapigueu anglès, pareu bé l'orella perquè detectareu doncs, la referència que fa aquesta dansa del temps del The Rocky Horror Show.
En aquest cas, els qui ballen i canten són zombis, acompanyats d'altres forces del mal. I d'aquesta coreografia fins i tot en podeu trobar-ne tutorials al YouTube que us ensenyaran pas a pas a ballar-la. Es tracta de la cançó Du de Necronomicon. Fem el Necronomicon, que ara mateix l'anem a escoltar, i si voleu ballar-la, encara que no sapigueu la coreografia, vosaltres mateixos. La qüestió és moure el cos, tal com fan, amb tanta marxa, tots aquests morts vivents. Escoltem-la.

Una planta carnívora de nom Audrey 2 és la protagonista de la cançó que ara mateix escoltarem. L'Audrey 2 és la planta carnívora del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, un musical de culte estrenat a l'Off-Broadway el 1982 i que està basat en la pel·lícula de sèrie B del mateix títol, dirigida per en Roger Corman l'any 1960. La composició musical de la petita botiga dels horrors va anar a càrrec d'un aleshores desconegudíssim Alan Menken, molt abans que es convertís en el compositor predilecte de la factoria Disney durant la dècada dels 90 i autor de les bandes sonores de pel·lícules com Aladdin, La Bella i la Bèstia, El Geperut de Notre Dame, Hèrcules o La Sireneta, entre d'altres. En composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, es va estrenar, com he dit abans, a l'Off-Broadway el 1982, aconseguint un gran èxit tant de crítica com d'acceptació per part del públic. L'any 1983 es va estrenar a Londres, al West End, i des d'aleshores ençà s'ha convertit en un dels musicals més representats arreu del planeta, i no tan sols a nivell professional, sinó que hi ha moltes universitats, instituts, col·legis, centres culturals, centres cívics, als Estats Units i arreu del món, que l'han representada en alguna ocasió com obra de teatre de final de curs. A nivell professional, tant a Barcelona com a Madrid s'han pogut veure diversos muntatges, però el pioner va ser en català, a Barcelona i de la mà dels de Goy de Gom a la dècada dels 80. L'Audrey 2 és una planta exòtica que un dia en Seymour compra... En Seymour, que és el protagonista d'aquest musical, compra a un xinès. Des que compra aquesta planta, la vida d'en Seymour i del seu entorn laboral canvia molt favorablement. Com si del geni de l'Aladí es tractés, la planta ofereix al seu amo tot el que ell desitja. Entre els seus desitjos, que l'estimi la noia de qui està profundament enamorat, l'Audrey 1. A canvi, però, haurà de pagar un preu: alimentar aquesta planta amb sang i carn humana. Del muntatge original de 1982, el de l'Off-Broadway, ara n'escoltarem el tema musical Feed Me, Alimenta'm, moment en què en Seymour descobreix que l'Audrey 2 parla i moment en què arriben acords per forjar les bases del seu pacte sanguinari. I tot a ritme de rock and roll. Escoltem-lo. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do.

0: get it!
1: I ara a continuació escoltarem dues cançons, primer una i després l'altra, que tenen en comú que pertanyen a dos musicals creats a partir de dues llegendes negres. L'una dels Estats Units i l'altra d'aquí, de casa, catalana. I totes dues són força sanguinàries, la veritat. Comencem per la dels Estats Units. La llegenda negra de l'assassina de la Mestral o la boja de la Mestral, que era com anomenaven a una noia que es deia Lizzie Borden, que a finals del segle XIX va ser acusada de matar a cops de destral el seu pare i la seva madrastra. Se la va jutjar i, al no haver proves contundents, se la va considerar no culpable. Això sí, va viure la resta de la seva vida repudiada pels seus veïns, que sempre la van considerar culpable. A partir d'aquesta llegenda, l'Steven Cheslick de Meyer, l'Alan Stevens Hewitt i en Tim Maynard van crear el musical Lizzie, que es va estrenar l'any 2009. Un thriller musical pensat per a quatre actrius i sis músics, a ritme de rock, que és una poderosa declaració feminista que s'endinsa en la misteriosa ment de la Lizzie Borden i que especula els motius que la van portar a cometre aquells assassinats. La pèrdua de l'herència, l'opressió, els abusos sexuals, el desequilibri mental producte de tot plegat. Actualment, aquest musical es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona de la mà de la companyia Les Viage, formada per les actrius Alba Grau, Clàudia Añor, Gemma Maus i Candela Díaz Sanz i la directora Alba Collado, que a part d'interpretar i dirigir l'espectacle també es van fer càrrec de la seva traducció i adaptació al català. Aquest muntatge, amb sis músics tocant en rigorós directe, es va estrenar la temporada passada i va rebre molt bones crítiques tant per part del públic com de la crítica especialitzada. La cançó que ara escoltarem és una cançó clau en el musical Lizzie. És el moment en què el pare de la Lizzie ha tallat amb un cop de destral el cap a tots els coloms de la seva filla com a venjança al descobrir que a la Lizzie li agraden les noies i no els nois com ell preferiria. És en aquest moment quan la Lizzie decideix venjar la mort dels seus coloms i, curiosament, ho farà amb un cop de destral. Amb un cop de destral, ella també acabarà amb la vida del seu pare i la seva madrastra. Els ha tallat el cap, és el títol de la cançó que ara escoltareu, de la versió catalana del musical Lizzie, que aquests dies encara es pot veure a Barcelona, al Teatre Gaudí.
2: Senyoreta Lizzie! El seu pare no les vol tornar a veure a vostè i a la senyoreta Russell, el graner mai més.
3: Maggie, què hi tens aquí?

A partir de la llegenda negra de la Lizzie Borden, també se n'han fet novel·les, còmics, pel·lícules de ficció, documentals, sèries de televisió i fins i tot hi ha una banda de heavy metal dels Estats Units que es diu Lizzie Borden en honor a aquesta antiheroïna i figura important del folklore nord-americà. I deixem els Estats Units d'Amèrica i ens quedem a casa, on també hi tenim les nostres llegendes negres que han inspirat musicals. En aquest cas, un musical autòcton fet 100% a casa que porta per títol La vampira del Raval. Ambientada a la Barcelona de principis del segle passat, ens parla, en clau de musical burlès tragicòmic, de la tenebrosa vida de l'Enriqueta Martí, personatge real que segrestava, prostituïa i sacrificava nens i nenes del barri del Raval a fi de satisfer les necessitats eròtiques i terapèutiques de l'alta societat barcelonina. El segrestament de la nena Teresita Guitart serà el punt de partida del final de la vampira i les seves activitats sinistres. Sobre aquesta llegenda de Barcelona se n'han escrit un munt de llibres amb teories de tota mena, alguns purament historicistes i escrits amb molt de rigor, d'altres especulatius i amb molta ficció pel mig, i fins i tot un convidat nostre, en Lluís Danés, que uns anys enrere va ser director d'aquesta casa, en la seva vessant com a director de cinema l'any 2019 va rodar una pel·lícula titulada La vampira de Barcelona, que es va estrenar el 2020 i que va guanyar 5 premis Gaudí de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques de Catalunya. Però bé, centrem-nos en el musical. La vampira del Raval, en composició musical de l'Albert Guinovar, compositor de grans èxits del teatre musical català, com Maricel, Flor de Nit o Gaudí, entre d'altres, es va estrenar el 14 de desembre del 2011 al Teatre del Raval de Barcelona. Les lletres de les cançons i el llibret van anar a càrrec d'en Josep Arias Velasco, i el repartiment encapçalat per la Mercè Martínez, que interpretava l'Enriqueta Martí, la vampira del Raval, comptava amb actors i actrius tan coneguts com en Pec Cruz, en Roger Pera, la Roser Batalla, en Mingú Ràfols o l'Òscar Muñoz, entre d'altres. D'aquest musical n'escoltarem un tema titulat Somnis de puresa, en què la vampira del Raval ens explica, obrint-se en canal, com li ha anat a la vida i com ha arribat a fer tot el que ha fet. D'alguna manera, amb aquesta cançó, interpretada per la Mercè Martínez, es pretén mostrar qui era l'Enriqueta Martí, qui era l'ésser humà que hi havia rere o dins el monstre de la vampira del Raval. I el que escoltareu és un fragment extret d'una actuació que la Mercè i l'Albert Guinovar al piano van fer en un programa de TV3, on van anar a promocionar l'espectacle, perquè, malauradament, del musical La vampira del Raval no se'n conserva cap enregistrament sonor.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: I després de la vampira del Raval, li toca el torn al vampir per excel·lència, i no del Raval, sinó de Transilvània. I és que en un programa dedicat a la sang no hi podia faltar algun personatge dels de Sang Blava. I si a més de tenir Sang Blava, aquest noble sent passió per la sang dels altres per tal de continuar vivint després de mort, més clar no pot ser que em refereixo al comte Dràcula, personatge literari creat el 1897 per l'escriptor irlandès Bram Stoker, a partir de llegendes de vampirs del folclor popular de l'època, entre elles la llegenda del príncep de Wallàquia, Vlad III, també conegut com a Vlad Dràcula i amb el mal nom de l'Empalador. A partir del Dràcula d'en Bram Stoker, a part de moltes pel·lícules, que n'hi ha un munt, també s'han fet diversos musicals arreu del món, entre els quals en destacarem dos. D'una banda, un d'argentí, creat l'any 1991 per l'Àngel Mahler i en Pepe Cibrián Campoy, un espectacle que amb el pas del temps i les seves contínues reposicions s'ha acabat convertint en un musical de culte a l'Argentina. I d'altra banda, un de nord-americà, amb composició musical d'en Frank Wildhorn i lletres i llibrets escrits mà a mà per en Don Black i en Christopher Hampton, que es va...

I ara anem a continuació anem amb un musical que està basat en la primera novel·la que li van publicar, tot i que era la quarta que escrivia, a un escriptor considerat per molts, entre els quals jo m'hi compto, el gran mestre de la literatura de terror del segle XX. Parlo del gran Stephen King, i la novel·la en qüestió és Carrie, publicada el 1974, que ens parla de la història d'aquella jove adolescent amb poders paranormals que té una mare ultracatòlica que encara la veu com una nena i la resguarda de qualsevol mal, tot ignorant el tractament físic i psicològic que pateix la seva filla a l'institut degut a la seva innocència i ingenuïtat davant la vida. D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació cinematogràfica l'any 1976, dirigida per en Brian De Palma i protagonitzada per la Sissy Spacek en el paper de la Carrie i la Piper Laurie en el paper de la seva mare. I on hi sortia també un joveníssim John Travolta en un personatge secundari sense massa importància, la veritat, cal dir-ho. L'any 1988, partint de la novel·la de Stephen King i tenint en compte alguns elements característics de la pel·lícula, tres nois es van posar mans a l'obra i van crear Carrie el musical. Aquests nois eren el compositor Michael Gore, el lletrista Dean Pitchford i el lletrista Lawrence D. Cohen. I el musical es va estrenar en un lloc meravellós, realment un lloc meravellós, meravellós. El Royal Shakespeare Theatre, a la ciutat que va veure néixer en William Shakespeare, Stratford-upon-Avon. Uns mesos més tard es va estrenar a Broadway i des d'aleshores se n'han fet diverses reposicions, tant a l'Off-Broadway com a

al West End de Londres. En aquest musical hi ha dos moments en què la sang és molt important. És molt important. D'una banda, la primera menstruació de la Carrie. Amb la mare ultracatòlica que té, per aquí tot és pecat, la jove no sap què és la menstruació i agafa un atac de pànic pensant que es morirà allà mateix després de tota aquella sangada. Les seves companyes, en lloc d'ajudar-la, riuen d'ella i en fan befa. Al cap d'uns mesos d'aquest incident, a la festa de final de curs, quan ella és coronada reina de la festa, tot molt yanqui, com veieu, li fan caure al seu damunt tota una galleda plena de sang de garrins que una colla de canàpies s'han encarregat de preparar per tal d'humiliar-la en públic i riure's d'ella una vegada més. Després de tanta humiliació, la Carrie, i compte que us faré spoiler, decideix fer servir els seus poders telequinèsics per moure amb la seva ment objectes per venjar-se de tota aquesta colla de gent que li han fet bullying i s'han rigut d'ella. Provoca un incendi al lloc on es fa la festa i amb la ment tanca totes les portes i finestres perquè ningú pugui sortir del recinte. Aquest moment tan icònic, gràcies a la pel·lícula, és el que escoltarem ara en la seva versió de teatre musical. The Destruction, la destrucció del musical Carrie, de la reposició que es va poder veure l'any 2012 a l'Off-Broadway, que comença just en el moment en què cau la galleda de sang al damunt de la Carrie.

try so hard.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: El 1995 es va estrenar al Teatre Poliorama de Barcelona un musical que ens va marcar a molts i que és un dels hites de la història del teatre musical en català. Un musical fins aleshores desconegut per al públic de casa nostra. S'havia estrenat a Broadway el 1979, protagonitzat per en Len Cariou i l'Àngela Lansbury, i de fet, a partir del 2007 va guanyar molta popularitat arreu del món gràcies a l'adaptació cinematogràfica que en va fer en Tim Burton, protagonitzada per en Johnny Depp i l'Helena Bonham Carter. Estic parlant del Sweeney Todd, un dels musicals del gran Stephen Sondheim, que aquí nosaltres vam conèixer de la mà del director Mario Gas, en un muntatge teatral que va ser una meravella i que a mi, personalment, em va deixar amb la boca ben oberta, per diversos motius, per la música i les cançons creades per l'Stephen Sondheim. La història tan rodona i tan ben escrita per en Hugh Wheeler. Les interpretacions tan brillants de tot el repartiment. L'espectacular posava en escena i també tots aquells moments de sang tan ben recreats, amb tanta i tanta sang que es veia al damunt de l'escenari. De fet, us he de confessar que hi vaig anar amb un amic meu i ni ell ni jo no sabíem què anàvem a veure, excepte que era un musical dirigit per en Mario Gas. Sobre tot és un thriller musical que té com a protagonista en Benjamin Barker, un convicte acabat de sortir de la presó que arriba a Londres amb dos objectius. El primer, recuperar la seva muller Lucy i la seva filla Joana, i el segon, venjar-se del jutge que el va condemnar injustament a anar a la garjola. Canvia el seu nom i es fa dir Sweeney Todd. A Londres coneix la senyora Lovett, Mrs. Lovett, una venedora de pastissets de carn, qui li lloga al pis de dalt del seu establiment, on en Sweeney hi obre una barberia. Un dels seus primers clients és en Pirelli, un farsant que ven brebatges per fer créixer els cabells i que el descobreix. Tu no ets en Sweeney, tu ets en Benjamin Barker. Veient-se desemmascarat, amb la seva navalla, li talla la jugular i el mata. I no sabem què fer amb el cadàver de l'impostor italià, demana ajuda a la senyora Lovett, qui tindrà una idea molt brillant, però també molt sanguinària. I això, precisament això, és el que ara vosaltres escoltareu. Del Sweeney Todd en català, que es va poder veure el 1995 al Teatre Poliorama de Barcelona, ara escoltarem la cançó Mossèn, interpretada per en Constantino Romero com a Sweeney Todd i la Vicky Peña com a Mrs. Lovett. Cançó que escoltarem en català i entendrem paraula per paraula tot el que diuen i canten gràcies a la Roser Batalla i en Roger Peña, que van traduir i adaptar al català de manera excel·lent les lletres del gran Stephen Sondheim. Mossèn, anem-la a escoltar.
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret i l'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell.
4: Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?
3: I...

0: he dit. El preu de la carn com està? Si se'n troba.
1: Oi, que ho troba. Veig que ho troba.
0: Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.
1: I segur que el gust no es pot ni comparar.
2: Mrs. Lover, quina bona idea.
1: Oi, que això és malgastó.
2: I m'ho fa de temps per fer negoci. Mrs. Lover, no m'explico com hi ha gent que viu sense vostè.
0: Se n'adona, s'aquí es farà afaitar-se.

0: desesperats, Mrs. Lovett, i s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn. Tasti aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes, o almenys escriptors.
1: La literatura et surt d'hora i els temps que som ara no els ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.
1: No, però si vostès...

0: botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
1: No tan fi.
0: Empleat.
1: Més salat.
0: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest tan blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor i gestor d'un banc. Ves què li diré, saben molt bé.
1: D'agutzil no en tenen.
0: Dilluns en tindré. Però li recomano prudència i un xic de paciència. Comprèn, pren mossèn. Si troba la carn una mica estallosa, no s'estranyi. Era violinista.
1: I parlar-ne és de flautista.
0: Com ho sap?
1: Perquè és ple de forats.

0: els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic en pastó, fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comprovi-ho si ho dubte, és correcte.
1: Capil de seguir.

D'aquest fin i tot de 1995 se'n va fer una reposició el 2008 i en castellà al Teatre Espanyol de Madrid, quan la direcció artística d'aquest teatre anava a càrrec de Mario Gas, director d'aquest muntatge. Va comptar amb alguns dels intèrprets de l'espectacle de 1995, entre ells la Vicky Peña, que repetia com a senyora Lovett, i en aquell cas, qui es va fer càrrec dels fin i tot va ser el Joan Crosses en lloc del Constantino Romero. En fin i tot era l'alter ego d'en Benjamin Barker i també podia estar present al programa de la setmana que ve. I dic això perquè el programa de la setmana que ve tindrà com a temàtica personatges de musicals que tenen dues cares o fins i tot tres. Personatges que es fan passar per qui no són i personatges amb doble o triple personalitat seran els protagonistes del programa de la setmana vinent. Però el d'avui encara no l'hem acabat, però gairebé, perquè ja no ens queda massa temps. Ens queda només una cançó per escoltar, molt curteta, que pertany a un musical titulat Eating Raúl, menjant-nos en Raúl seria més o menys en català, basat en la pel·lícula de culte del mateix títol de l'any 1982. Una pel·lícula ambientada als anys 60 que ens parla d'un matrimoni, els Blunt, en Paul i la Mary, que tenen la il·lusió d'obrir un restaurant. I per aconseguir diners el que fan és seduir a nois joves, rarets o homes solitaris amb diners, i el que fan és se'ls emporten a casa seva, al seu apartament. Els engresquen i quan ve el moment de fer l'intercanvi sexual, a cops de paella... A cops de paella se'ls carreguen, els desplomen, els maten i els desplomen, els treuen tots els calés. En aquesta història també hi entra un personatge que es diu Raúl, que és el seu còmplice, que els ajuda a desfer-se dels cadàvers. Bé, no donem massa temps a explicar masses coses, perquè també hem d'escoltar la cançó. Un musical amb molt d'humor, humor negre i molt macabre, que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1992, amb música d'en Jed Feuer, lletres d'en Boyd Graham i llibret escrit per en Paul Bartel i en Richard Blackburn. I ara sí, ja acomiadem el programa. A la part tècnica, en Joan Bosch, i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, qui us parla. Us donem les gràcies si ens heu estat escoltant. I si us ha perdut alguna data o alguna dada, sapigueu que aquest programa el podeu tornar a escoltar a la web de Ràdio Arenys, a l'apartat, a la carta. Busqueu Tot ens va bé, que estem a baix de tot, perquè comencem amb la lletra T. I allà trobareu tots els programes que hem emès fins al dia d'avui i que podeu tornar a escoltar tantes vegades com vulgueu. Res més, ara ja us deixem amb aquesta última cançó, que és molt, molt curteta, titulada igual que el musical al que pertany, Eating Raúl, menjant-nos en Raúl, que esperem que us agradi. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 11 00.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. S'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica, segons confirmen Renfe i Adif. La incidència que s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera ha estat causada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos convois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe el que ha fet és reubicar els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que els trajectes internacionals s'hi han habilitat autobusos. I també hi ha 3 persones en estat crític i 2 més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi volcat uns 10 metres en un camí rural a la vora del Poblador, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel amb la C-14 i a l'alçada del Pla de Tirs. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'avís, que s'ha rebut a les 6 i 8 minuts hores, i ara mateix el SEM està atenent a les 5 persones afectades. I per la seva banda, els bombers també han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. També en trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies en aquesta operació anada i tornada de vacances d'aquest últim cap de setmana d'agost. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista P7 hi ha 5 quilòmetres de retenció freginals en sentit nord per un accident que talla un carril. Més endavant, a la mateixa P7 hi ha intensitat d'emposta en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la P7 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. També hi ha intensitat a Sant Celoni en sentit sud i més endavant lentitud i aturades de Llinars del Vallès a Granollers en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en sentit Tarragona per un accident. A la C31 i a la C65 hi ha lentitud amb aturades intermitents de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 i a Quatordera en sentit oest. A la C32 a l'autopista del Maresme hi ha lentitud amb algunes aturades entre Premià i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies, Mireia. I en cultura, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha viscut una jornada amazing a Sant Fèlix. Els castellers i la Jove Vella han signat una millor diada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.
3: Obrir els ulls, atendre llum, cercar amb les mans.

Molt bon dia i bona hora. 27 d'agost. No sé quin any deu ser avui en el cintoral. En el cintoral. Una cosa sí, eh? El diumenge Santa Rosa. El diumenge passat també ho era. I em va felicitar tothom. Perquè fa 63 anys que celebra Santa Rosa el dia 23. Però jo sempre l'he celebrat el dia 30. Bé, al marge d'això, aquí estem ja a l'últim dia de l'estiu, amb dijous, fent el programa de Temps era temps, que si ho vol la setmana que ve ja començarem la temporada els dissabtes de 10 a 12, com cada any. Però avui estem aquí, la Martina, aquesta preciositat, el jefe, la Gemma, dos nois molt guapos, que no me'n... Un es diu Oriol, l'altre no ho sé, me'n recordo. La Martina, que també... Ai, la Marina, que també deu estar per aquí. I la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem molt, molt i molt bé. L'altre dia, l'última que ens va trucar va ser la Carme, la Carmeta, d'Arenys de Munt. I resulta que jo li havia promès a la Maribel, la seva amiga, la companya d'en Jan, del nostre Jan, que li agrada molt el Julio Iglesias, li vaig dir que li posaria una de Julio Iglesias. Però jo, com que aquesta setmana em va atabalar tant la trucada del Joan Borràs, doncs encara no ho he superat, no? No, va ser la setmana passada o aquesta, jo què sé. El cas és que em va descol·locar una miqueta i me'n vaig despistar. Però avui, Maribel, carinyo, avui sí que et poso una cançó que, a més d'aquest t'agrada molt perquè el Julio Iglesias t'encanta, és una cançó que el primer dia que vam sortir, que vam anar amb en Jan, tu i jo vam anar a Barcelona a veure el Christian, sembla que era el dia de Cap d'Any, no me'n recordo de quin any, i al tornar tu vas fer 5 cèntims de la teva història. I la veritat que em va impressionar. Avui estic contenta perquè crec que això ha canviat moltíssim. Però recordant aquell moment, el Julio Iglesias, aquell moment en què m'ho vas explicar, el Julio Iglesias interpreta Me olvidé de vivir.

Bé, i a continuació escoltarem en Joan Manuel Serrat amb una cançó que jo la trobo preciosa i que em porta uns records meravellosos d'una època pues, fantàstica de la meva vida, perquè gràcies a Déu n'he tingut moltes, com aquest moment. Ara mateix sóc tan feliç perquè estic a Ràdio Arenys, perquè estic amb tots els oients que esteu escoltant, perquè estic amb la Martina, perquè estic amb tots els companys aquí a la ràdio. De veritat, si no poso la tele, sóc capaç de ser feliç. I en Serrat ens interpreta Cançó de l'amor petit.

Ai, doncs després d'aquesta cançó tan, tan dolça, tan curteta però tan bonica, en Pau Riba ens interpreta una cançó que en el seu dia va tenir un èxit fabulós. Estic parlant dels anys 70, sí, dels anys 70 ja més que els 60. Noia de porcelana.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó que va fer famós en Pau Riba, dintre de que en Pau Riba, amb totes les seves rareses i tot això, era un tio molt llest. El que passa és que se'n va anar a Formentera, va ser un hippie genuí, i pobret meu va acabar com va acabar, però era una persona que, a més, li venia genèticament ser un intel·lectual i... Cadascú s'ho munta de la manera que pot. Ara, a continuació, escoltarem un altre gran de la nova cançó, com és en Raimon, que ens interpreta D'un temps, d'un país.

Bé, doncs, de moment, continuem amb una cançó que, mira, com que sóc tan agosarada, ja l'he posat altres vegades, eh? És del fill del Pau Riba, del Caim Riba, que la va gravar. Bueno, de fet, la cançó és una cançó anglesa. Doncs la va gravar en català en Pau Riba, el Caim Riba, per la Marató de TV3, no sé de quin any. A mi em va agradar molt, m'hi sento molt identificada. Li vaig demanar en el Baio si me la podia gravar, i a baix a l'estudi 3, pues, la vam gravar sense assajar ni res. Va sortir algú com el que ara sona. Fotografia.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
5: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
4: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
5: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
4: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
5: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
4: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
5: Info i reserves al 93 131 1100.
4: Visiteu www.elportinyol.com.
6: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
7: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
9: Ara, vosaltres us en recordeu que l'altre dia us vaig dir que hi havia una persona a la que jo m'estimo molt, que és catalana i que té un nòvio argentí? Doncs els argentins tots són poetes i molt sensibles. I aquest que posarem, que és l'Alberto Cortés, va tenir la gran sort, de veritat, perquè això és una sort que si toca, toca, i si no, doncs hi ha el que hi ha, de casar-se i viure tota la vida molt enamorat i estimant-se molt a la seva dona. L'altre dia vam posar dedicat a aquesta persona que dic que també té un nòvio argentí, vam posar Te llegará una rosa cada dia. Avui, desitjant-li que la vida li porti el que diu aquesta cançó, per ella, en Alberto Cortés interpreta Companyera mía.

És curiós. És curiós que l'Alberto Cortés, un home amb tanta fama i tant d'èxit, i que havia sigut pues, un home molt, en fi, suposo que molt, molt desitjat per moltes dones, va morir, i al cap de 3 anys va morir la seva dona. O sigui, l'enyorava. I va tenir aquesta sort. Bé, en fi, no passa sempre. Ara escoltarem en Lluís Llach amb una cançó preciosa, Els meus ulls aquí.

0: Molt bé, i tenim una trucada preciosa. Bon dia i bona hora, Sílvia.
1: Hola, bon dia, Rosa.
0: Hola,
1: guapa,
0: preciosa. Bueno, primer que res, que hi ha bandera groga.
1: Pues molt malament, no molt anirem malament. A la platja.
0: O sigui, no sé com deu estar el mar, però quan hi ha bandera... Molt mogut no està avui. No. O sigui que potser deu ser brossa, o vés a saber el que hi ha
1: no,
0: sol.
1: Jo, de fet, vaig anar-hi abans d'ahir sí. I estava moguda, Molt yeah. moguda. Sí, no, jo sóc una poruga i quan la veig moguda, jo ni... Bueno, els pouets
0: els peus i prou, no?
1: I prou. Però el meu fill va gaudir d'allò més perquè li agrada les zones. I jo patint com una mala cosa i ella allà passant-s'ho bé i jo patint i vinga, fins al cap d'una hora que vam marxar ja.
0: A mi m'encantava quan era jove, És clar, més, quan clar. Hi havia mala mar, o sigui, quan hi havia la mar moguda i anàvem amb la sí. colla... clar que era Castelldefels, que al fons és diferent, no? Però anàvem sí, tot el més endintre que podíem i em pujava els ombros de qualsevol de la colla i em tirava quan venia la onada. O sigui que... I no sé
1: sí,
0: nedar.
1: Sí, no, no.
0: Sílvia, 14 anys no, de tenir barco i no sé nedar.
1: Molt malament, Rosa.
0: Molt malament. Però l'Antonio tampoc en sabia,
1: Uau, uau, tenia... Ara m'has deixat morta, ara m'has deixat morta. Doncs... I et feia nedant, no com en Marc Espís, però...
0: Pues no. I l'Antonio era patró d'embarcació. Jo almenys no tenia cap títol, però ell sí. I no sabia.
1: I no sabia...
0: S'aguantava com jo. Jo m'aguanto, però no sé vale. moure'm. Sèrio. Aguantar-me i prou.
1: Home, però jo nedo molt normal, però vull dir aguantar-me, sí.
0: Bueno, jo ara, com que vull fer un curs d'aquests d'aquagym, potser n'aprenc.
1: Ja et toca, doncs, ja et toca,
0: Home, ja, mira, ja. És una cosa que es fa als 18 anys, no? Més o menys, Pues bueno, tia, si en comptes dels 18 són 81, l'ordre de los factores, oi?
1: Sí, no altera el producto. I nunca es tarde si la dicha es buena.
0: Ah, això carai. Mateix, carinyo meu.
1: Digues que sí.
0: Doncs, haig de dir-li a la gent que la Sílvia és una de les dones més maques del món, per no dir la més, i una gran secretària, va ser una gran secretària del Defensor del Ciutadà, quan hi havia el Manel Pou, i sobretot de l'Antonio Soler, del meu marit, que s'estimaven molt, tots dos.
1: Molt. Érem un equip fantàstic.
0: Pues sí.
1: De persones.
0: Sí.
1: Ja ho dic tot amb això, érem persones.
0: Sí. Pues sí, doncs sí.
1: Hi ha molta gent, però persones no tantes.
0: No, i tant.
1: Ja m'entens, tu, Rosa.
0: Sí, reina meva, sí que t'entenc. I de veritat que tu vas plegar una miqueta abans que l'Antonio. L'Antonio va plegar fa 13 anys. Va plegar el juny, o el juliol, quan es va acabar la temporada, i va morir a l'octubre. O sigui que ja no va estar fins pràcticament a l'últim moment, però ell, els últims 3 anys, ja no era ell. O sigui que, que amb això el Manel també es va portar bé, perquè un altre li hauria donat porta, i en canvi va continuar. Aviam, que l'Antonio tenia el problema... Més que res a la nit, durant el dia, ell funcionava bé i la gent del poble que anava, que el va conèixer, la veritat és que tothom en té un bon record, o sigui que molt bé. Doncs bé, carinyo, jo l'altre dia que vaig baixar a la platja pensant que estaria sola, resulta que m'ho vaig passar la mar de bé, vam estar la mar de bé les dues.
1: Sí, vam coincidir i vam estar de fàbula, feia molt que no et veia, i tu també, doncs mira.
0: La veritat és que va ser una trobada molt, molt productiva, molt maca, i ens va passar una hora i pico volant, vam gaudir, Rosa. Això són els sentiments que tenim. Doncs bé, Sílvia...
1: I l'Antonio, que ens va... L'Antonio va fer que coincidís.
0: Sí, va dir, vine, va, baixa, que hi ha la Sílvia baix, que t'espera.
1: Vinga, va.
0: Vaig baixar.
1: Perquè feia molt de temps que no venies.
0: A la platja? És el tercer estiu i va ser baixar jo i començar a fer mal temps. O sigui, estar a la platja malament perquè no m'acabava de decidir el fet d'haver d'anar amb les malles i tot plegat em feia angúnia, però... Aquell dia vaig dir, pues me lanzo. I la veritat és que molt bé, molt bé, molt bé. O sigui que pues fantàstic.
1: Mira, tot això que tenim, tot això sí. que tenim.
0: I si Déu vol,
1: que van gaudir.
0: Ho repetirem, vale?
1: Mai tant, les vegades que faci falta.
0: Però tot de bon rotllo, vale?
1: Oh, això sempre, això sempre.
0: Arribita l'ànimo que la vida solo se vive una vez, que diu aquell, que deien aquelles, no? Molt bé, Sílvia, carinyo meu. I quina cançó vols?
1: Pues mira, ja t'han de parlar de la platja, de tal, pues posa Mediterrània de Joan Manel Serrat.
0: Molt bé.
1: A mi m'encanta aquesta cançó, és que m'encanta, de debò. Cada any l'he d'escoltar.
0: És que és un privilegi haver nascut al Mediterrani, de veritat.
1: Home,
0: jo...
1: a mi no em posis a Madrid, A mi, aquí, ai, a la costa.
0: L'altre dia, el dimarts, vaig posar, no me'n recordo qui són els que la canten, una cançó que diu tienen un gran equipo, tienen el govern, tienen no sé
1: sí,
0: què, tienen no sé quantos, però
1: diu,
0: amb llegar al verano...
1: Vaya,
0: aquí no hay playa.
1: Sí, és una cançó que es diu... Això,
0: aquí no hay playa.
1: I el grup se'n diu De Refrescos.
0: Això, De Refrescos.
1: Sí, era de la meva època.
0: Sí.
1: La meva època jove.
0: Doncs sí, oi, de la teva de jove encara ets, carinyo. L'altre dia, quan em vas dir l'edat, vaig pensar, mare meva, qui lo pillara?
1: Però mira... L'esperit és jove, ja està.
0: Sí.
1: I això és el que compta, Rosa, l'esperit.
0: Mira, el que més m'interessa a mi, el que més m'importa en el món, és que jo sempre dic que sóc molt, molt egoista, perquè necessito que els altres estigueu bé per estar jo millor.
1: Molt bona, aquesta.
0: Sí, sóc egoista, però mira, m'agrada.
1: Però una egoista bona, bona.
0: Diuen que és l'únic que... No és meva la frase, Diuen que és l'únic egoisme... Diu que l'únic egoisme permès o digne és el de voler estar... El voler que els altres estiguin bé per estar un millor, i jo t'asseguro que això ho practico moltíssim. Tant...
1: Em sembla molt bé.
0: Tant, Sílvia, tant que sento... que tinc una cuirassa tan gran de carinyo, perquè la gent que estimo està bé, tinc una cuirassa tan gran que quan hi ha algun mal rotllo, i xoca, no em fa ni pessigolles, per gros que sigui, ho supero.
1: Fantàstic, pues chapó.
0: Vale, carinyo?
1: Chapó.
0: Vinga.
1: Jo t'estimo molt, Ros, ja ho
0: jo
1: saps.
0: Jo també, reina meva.
1: Vinga. Anem a gaudir amb el Mediterrani d'en Serrat.
0: Doncs ara mateix la posem i t'estimo, vale?
1: Adéu, guapo.
0: Adéu, preciosa, t'estimo igualment. Una abraçada.
1: Jo també.
0: Adéu, carinyo.
1: Adéu.
0: Doncs Mediterrani pel nostre Joan Manuel Serrat.

Quan l'Ovidi Molló va començar a cantar, va explicar que ell havia fet d'escombriaire, havia fet de... no sé, d'escombra pel carrer, d'escombrava el carrer. Havia fet de cambrer, havia fet de fuster, havia fet mil coses, no? Perquè, clar, lo de la nova cançó ja estava molt en marxa, el Raimon ja era famós i tot això. I, bueno, i ell va començar a cantar així, pues perquè en realitat era el que li agradava, i va anar tenint èxit, de tal manera que va fer, a més de cançons, un munt de pel·lícules, per cert, algunes molt bones. I avui ens canta, ens va deixar molt jove també l'Ovidi, avui ens canta Per què vull,

sortir allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull.

0: viure millor. Perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstic.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
5: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
4: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
4: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
4: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
10: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de les vies. Tot i això, hi ha hagut incidències més destacades, com lentitud i aturada d'intermitents a la P7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. La circulació també ha estat lenta amb algunes aturades a la C32 entre Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres i entre Premià de Mar i Alella en sentit Barcelona, així com també a la C31 i a la C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. Fins a 8:45 s'ha registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 km sumat en diferents trams de la xarxa viària. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, en una sortida de via d'un vehicle que ha bolcat a 6:45 i ha fet camí rural a prop de la C14. Segons el balanç del SEM, hi ha 5 afectats, 3 d'ells en estat crític i un ferit en estat greu i un menys greu. I també s'ha reprès la circulació dels trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica. La incidència s'ha originat pels vols de les 9 del matí a la zona de la Sagrera i ha causat una incidència en la infraestructura per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe ha reubicat els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitja distància de l'R11, mentre que Castelletes Internacionals s'hi han evitat autobusos. I també en aquest context de transports, l'aeroport de Barcelona al Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073, segons les dades d'AENA. Demà, dilluns, se n'esperen 1.123 d'operacions comercials. I també una dona de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Rubina de Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han patit maniobres de reanimació. El SEM ha rebut l'alerta a 4:15 de la tarda, tot i que no pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja en són 22 des de que va començar la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Escoltant Ràdio Arenys 91.6.

Bé, ja s'ha acabat. Això va ràpid, eh? De les notícies i això, que són com són. Que si no fossin, pues seria millor. Però bueno, ja el que hi ha. Jo fa 26 anys, una miqueta més, 27 anys, que vaig conèixer Arenys de Mar, i va ser el 99, a l'abril, i el desembre m'instal·lava aquí ja, definitivament, després d'haver viscut a 40, bueno, 40 no, però 22 llocs diferents, o 23. Personalment, de veritat, em sento més aranyenca que la puntaire. Des del primer moment em vaig enamorar d'Arenys i, a més, penso que d'on de fuera de lo que viene, m'he intentat integrar a tots els nivells que he pogut i m'estimo molt Arenys, la seva gent, el seu paisatge, tot. M'encanta Arenys. Però, com diu en Raimon, qui perd els orígens perd la identitat. Repeteixo, jo sóc més aranyenca que la puntaire, però vaig néixer a Sants. I a Sants també hi van néixer un al mateix carrer que jo, davant de casa meva, el carrer Galileu, que és en Josep Carreras. I l'altre, que vivia fins que es va morir, al carrer del darrere de casa meva, a la plaça de Can Mantega, al carrer Violando Crea. Llavors, són el Josep Carreras i la Núria Feliu, i ens interpreten Cançó de Sants.

Deia el Vicenç Febrer, un conseller que hi va haver a Sants, que un any abans d'existir la ciutat de Barcelona ja existia el poble de Sants. O sigui que mireu si som, com diria, fanàtics. Deixem-ho així. Aviam, i ara, després de les notícies que ha donat, que ha dit, parlat del camp del Barça d'aquest vespre, de lo de les estelades i tot això, doncs bé, amb un altre ritme, però amb un parell de cançons molt guapes, escoltarem primer a la Guillermina Mota amb Soc barcelonista.

Molt bé, i seguim amb el Barça. Una persona, com deia l'altre dia en Serrat, que li van preguntar si hi havia hagut algun altre jugador que es mereixés una cançó d'ell, ell va contestar que molts, però que clar, el que ell havia tingut amb el Cugui, que li deia ell, la relació personal, a part de que havia estat com va estar quan jo era petita, i ell també, un futbolista molt, vaja, el millor, i després una gran persona. En Serrat ens interpreta Cubana.

Bé, la cançó que escoltarem ara és una cançó que va néixer a l'any... al segle XIX, com a protesta o com a... Sí, com a protesta, com a cant espiritual afroamericà, Amèrica, l'Amèrica federada, on hi havia els negres, els esclaus, i va néixer com a cançó social. Tristament, aquesta cançó, als anys 30, va tornar a estar de moda amb els mateixos problemes. Però és que als anys 60 va continuar. Una altra vegada va ser un himne que es cantava per les llibertats socials, sobretot arreu, però aquí a Espanya o a Catalunya. La va cantar, com l'havia cantat en anglès i en castellà, la Joan Baez, i va venir, va fer un recital aquí i la va cantar mig en català, mig en castellà, amb el grup de folk. No serem moguts.

Bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó amb la veu de la Joan Baez, potser no sigui la millor versió que hi ha hagut. Aquestes cançons les cantàvem als anys 60 a missa, a l'església de Sants, a un quart de nou del vespre, hi havia missa. Alguna vegada hi he explicat que hi havia quatre vicaris que eren molt joves i tal, i que van ser, això era els anys 65-66, que van donar molt moviment i molt canvi a l'església que estàvem acostumats. Llavors els joves hi anàvem tots, perquè seguíem la missa, però cantàvem aquestes cançons. I una de les cançons que també cantàvem era aquesta, Aquesta terra, el grup de folk.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
7: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
6: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
7: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
6: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu. Moonbikes a Arenys de Munt.
8: La teva botiga de bicicletes de referència.
6: Treballem amb les millors marques.
8: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
6: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
8: Finançament a 24 mesos.
6: Moonbikes.
8: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
6: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
8: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: I a continuació, amb homenatge a una persona que és curiós. El seu marit va morir al mar. Va saltar d'un vaixell que anava cap a Mallorca, tenia una depressió i tal, i la matinada es va llançar a l'aigua. I ella va morir anant a l'any 92. Ell va ser el 80 i el 88 o 89. I ella, a l'any 92, anant cap a Madrid per actuar i tal, quan la van anar a cridar a l'avió, s'havia mort. O sigui, que el marit va morir a l'aigua i ella al mar i ella va morir al cel. La Mari Sant Pere. Interpreta El vestit d'en Pasqual.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom en el portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants, un bastonet

Porta corbata d'encenalls el meu Pasqual i un coll molt alt de 7 o 8 colors i una bufanda amb un serrell així de llarg que li serveix d'espolsadors. M'engasta guants de pell d'anguila, mitjons de fil d'empalomar, calçat d'espatlla de goril·la.

Molt bé, doncs ara escoltarem el nostre Jan sentint-ho molt amb la Xica Bombón una altra vegada. Però és que jo ahir em vaig tornar boja buscant alguna altra cançó d'ell i no la vaig trobar, del disc. Em surt mi Xica Bombón, la caràtula del disc, però no em surten les altres cançons. O sigui que, Jan, posem aquesta cançó, li dediquem a la Carme, a la Carmeta, que més d'una vegada ens ha demanat cançons teves quan tu has estat aquí,

0: Aquesta cançó que escoltarem ara, en Christian la va gravar el 2024 per l'11è programa de Temps era Temps. Però resulta que jo, a part de que l'havia sentida, escoltada per ell i tal, ahir la vaig veure amb una fotografia d'en Christian i una meva i un escrit dedicat a la Rosa Montné pel programa Temps era Temps a Ràdio Arenys. Ho vaig descobrir ahir i resulta que es veu que està penjat al YouTube des del 2024. Però com que jo sóc molt, molt, molt torpe amb aquestes coses, doncs fins ahir no ho vaig veure i em va fer una alegria immensa trobar-ho. O sigui que escoltarem pel Christian Rosa.
1: Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú. Rosa, Rosa,

0: Serrat.
1: Bé, i ara en Serrat, un dels discos que va fer va ser d'un temps, d'un país. En aquest disc i en el concert, els concerts que va fer d'aquest disc, cantava cançons o canta cançons d'altres cantants de la nova cançó, com en Raimon, com en Pi de la Serra, com l'Ubi de Molló, en fi, tots. I aquesta, que és T'estim i t'estimaré, l'havia fet famosa, o la cantava, l'Antoni Parera Font. Per en Serrat, escoltem T'estim i t'estimaré.

Doncs bé, ja arriba el moment aquell de dir que arriba l'última cançó d'avui i, evidentment, de la temporada d'estiu, d'aquest mes de juliol i agost que hem passat junts els dimarts i els dijous, amb la Martina i la Marina, segons el moment. Dir-los que moltes gràcies, que ho han fet molt bé les dues, que he estat molt, molt ben acompanyada. I bé, i recordeu-vos a tots que a partir de la setmana que ve, el dia 5, si Déu vol, de 10 a 12, com sempre, començarem la temporada de Temps era Temps, la temporada 2026-2027. Fins a llavors, us desitja que ho passeu molt, molt, molt bé, la Rosa Montner. Fins dissabte, si Déu vol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. El curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, més que cap altre any segons dades del Departament d'Educació. La xifra representa mig miler més que l'any passat, que va tancar amb un volum de 1.640, que era el màxim registre fins a llavors. Tal com va pactar la Conselleria amb Comissions Obreres i la UGT el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, amb 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament la mateixa que l'any acadèmic 2025-2026, amb un total d'1.604.988 alumnes. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. I el Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 s'han registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 quilòmetres, sumant diferents trams de la xarxa viària. Pel que fa a les incidències més destacades, hi ha hagut lentitud i aturades intermitents a la P7, entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud, i entre Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgelet, quan una sortida de via d'un vehicle ha bolcat a 4:45 i ha sigut a la C14, a l'altura del Pla de Sant Tirs. Segons el SEM, hi han hagut 5 afectats, 3 d'ells en estat crític, un ferit en estat greu i un ferit menys greu. També avui s'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'haver estat 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica. La incidència que s'ha originat a les 9 del matí a la zona de la Sagrera estava ocasionada per la caiguda de tensió en la catenària. Dos combois havien quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. També una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Robina de Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria, però quan ha arribat el SEM amb un helicòpter medicalitzat no han pogut fer res per salvar-li la vida. En aquest moment estava vigilada i onejava la bandera groga. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: De nit, també t'acompanyem. Ràdio Arenys.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres 3 setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, el capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i 3 actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Albrecht és el Nibelung que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen, té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix, i Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunilda, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir, un rol per mezzo-soprano. El que pres per als déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'or del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'or del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també la última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunilda, Hagen i Günther al final del segon acte. L'estrena del Capvespre dels Déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del Capvespre dels Déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Or del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunilda, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan voten calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunilda surten de la seva cova. Brunilda envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunilda és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sergiörg Solti en una gravació del segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunilda i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, un estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota l'influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corbs a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li l'anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frick, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de dissort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen. Mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a rebassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin, dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, El Llac, La Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser pròpies d'aquest món havanerístic, hi han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3, i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
1: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940. Un dels personatges més icònics de la Barcelona de principis del segle XX. Era una dona que vivia al barri del Raval i que patia un trastorn mental. Es diu que arran de la pèrdua d'una filla. Es tracta de la Monyos. La va fer popular Rudy Ventura. Avui l'escoltarem per al grup A Tota Vela, la Monyos.

fot un personatge a la Monyos i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una havanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat que els grups d'Havaneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el Xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem aquelles pequeñas coses interpretat per el grup Aires del Vallès.

de Joan Manel Serrat, aquelles pequeñas coses que l'hem escoltat per al grup Aires del Vallès. Tenim més Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna. Una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup

grup Altamar que ens ha portat d'en Serrat Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomàs Méndez que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú Paloma.

tema que ens porta aquesta aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limelight, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

Aquest tema, que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria els que l'han vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán, l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que, no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclor llatinoamericà que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón i vida. Tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup Barcelona.

I després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Erivelto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria No Morro, que ens l'han portat el grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups de maneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com a horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup. De fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest vaixell de Grècia.

el conegut Vaixell de Grècia de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez América, o Hi havia una vegada América. És Amapola i ens la porta el grup Búfala Marinada.

l'amapola, lindíssima amapola, amb aquesta versió de Bufa la marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire, que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro, i ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

Cavall Bernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això doncs, hem vist aquesta potència d'interpretació de Figaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit. Barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina, amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana, i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga.

acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare. Aquí, en el món del mercat ambulant, l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental i familiar. Seran ara els Cremats que ens fan aquesta rumba de Peret, el mig amic.

així es guanyava la vida. Poc a poc, el meu pare, el mig amic,

0: els deia, dedicada al seu pare, al mig amic.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
3: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys, a una edició més de la banda sonora de la nostra vida, intentant cada setmana que surtin a la llum records que segueixen ben vius a la nostra memòria, alguns, d'altres enterrats al fons, només necessiten una petita espurna per treure'ls a la superfície. I nosaltres volem ser aquesta espurneta, perquè la gent de l'època recordi, per exemple, que la pubilla de l'any 75 va ser la Maria Dolors Serrano i Navarro. Dit això, siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montse Comí.
3: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
4: Molt bon dia, gràcies per recordar-te'n.
5: Los libros cuentan la historia. Yo mejor prefiero no hablar por no liar más la pelota, que ya no hay quien la quiera chutar. Claro.
4: L'any que encara ens acompanyarà unes quantes setmanes és l'any 1975. L'any dels pantalons acampanats, les plataformes impossibles i les botes camperes, les melenes amb molt de volum, les faldilles hippies i les camises estampades omplien carrers i discoteques d'un aire lliure i desenfadat. Tot plegat transmetia una sensació de rebeldia amable, de jovent que volia diferenciar-se i deixar enrere les modes més rígides de dècades anteriors.
3: Les parelles començaven a mostrar-se amb més naturalitat i menys complexos. Passejaven agafades de la mà, de la cintura o amb el braç al voltant del coll. En una època en què els costums començaven a canviar i la joventut volia viure l'amor amb molta més llibertat i espontaneïtat. El meu pare d'això en deia agafar-se del ganyot, allò, amb el braç al coll. Encara recordo aquelles festes on sonaven cançons com la que ara escoltarem, que posaven el fre després de tanta música disco, funky o rock. Arribava el moment màgic de la lenta. Els llums baixaven una mica, les parelles s'arrambaven ben juntes i entre abraçades tímides i mirades nervioses sovint acabava arribant aquell primer petó o aquella primera mossegadeta a l'orella que semblava fer-nos tocar el cel.
4: Nosaltres, en aquella època, saps com en dèiem?
3: Com?
4: Música lenta per la gent que va calenta.
3: Doncs això mateix, mai millor dit.
2: La banda sonora de la nostra vida, any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: El tema Amore Grande, Amore Libero, el signa Il Guardiano del Faro, que en realitat és el pseudònim del compositor italià Federico Monti Arduini. Darrere aquest nom romàntic hi havia un músic i productor molt actiu als anys 70, conegut per crear peces instrumentals i temes d'estètica molt cinematogràfica i melòdica, dins del que sovint s'anomena pop orquestral italià. Arduini treballava amb una combinació molt característica per a l'època, orgues electrònics, especialment Hammond, primers sintetitzadors analògics com el Moog i capes orquestrals que donaven un aire molt expansiu i emotiu a les seves composicions. En aquest cas, Amore Grande, Amore Libero, de 1975, és un tema molt representatiu d'aquest estil i molt en sintonia amb la música romàntica i de pista lenta d'aquells anys.
2: Seguint amb la nomenclatura dels carrers d'Arenys, que ja sabeu que forma part d'un article publicat per Josep Maria Pons i Guri sobre el seu origen i evolució, publicat l'any 1974 a Vida Parroquial, avui ens fixarem en el carrer d'Amunt. El carrer d'Amunt formava part del baral conegut per Saboada i s'hi començà a construir en la segona meitat del segle XVI. Seguint el curs del vell camí ral, que procedent de Caldes d'Estrac, davallava d'Estfar, avui cementiri, fins a la Riera. A començaments del nostre segle XX se li donà oficialment el nom de Pi i Margall, figura del republicanisme, i a l'any 1939 el d'Andreu Guri. Però tots en seguim dient al carrer d'Amunt.
1: Jo penso, si hi ha un carrer d'Amunt, també hi ha d'haver un carrer d'Avall.
2: L'has encertat, perquè hi és.
1: Exacte. Hi ha alguna relació entre tots dos, a part d'estar un més amunt que l'altre? Evidentment, el carrer d'Avall està per sota, el carrer d'Amunt està per sota, per sobre. Doncs sí, sí que hi ha una relació, perquè el carrer d'Avall també està radicat al baral de Saboada, però aquest va per avall, com el seu nom indica. Tal com diu Pons i Guri, s'hi començaren algunes agrupacions de cases al segle XV, però no va adoptar la forma de carrer corrible fins iniciat al segle XVI. I va passar la carretera reial de Carles III fins al 1960. A començaments del present segle, diu Pons i Guri, és evident que és el segle passat, se li va donar el nom oficial de Doctor Robert i des de l'any 1939 el de José Antonio Primo de Rivera. Mira com el carrer ample. Però tothom en diu encara el carrer d'Avall. Acabada la dictadura, va desaparèixer a José Antonio i fins ara continua sent el carrer d'Avall.
0: La banda sonora de la nostra vida. Stop.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: The Carpenters. El duet format pels germans Karen i Richard Carpenter van constituir un so molt característic basat en harmonies suaus, arranjaments elegants i la veu inconfusible de Karen, que es va convertir en una de les més personals del pop de l'època. L'any 1974 van incloure la seva versió de Please, Mr. Postman, un tema que originàriament havia estat un èxit dels anys 60, interpretat per The Marvelettes dins l'òrbita del soul de Motown. Aquesta reinterpretació forma part de l'àlbum Horizon de 1975, un disc que consolida la seva etapa més madura i més sofisticada.
2: L'11 de desembre de 1975, en el ple municipal d'Arenys de Mar, el consistori va acordar per unanimitat i amb caràcter urgent la impugnació del pla viari. El regidor d'Obres Públiques, Joaquim Vives de la Cortada, va exposar que si el projecte d'autopista entre Arenys de Munt i Arenys de Mar arribava a executar-se, les possibilitats de creixement del poble quedarien greument limitades, ja que el traçat incidia directament sobre la topografia urbana i rural.
1: En el mateix debat, el regidor Joaquim Saurí va informar que el projecte es trobava en fase d'informació pública a les oficines municipals i que s'estudiava la possibilitat de modificar-ne el recorregut, és a dir, allunyar-lo una mica més de la costa, perquè el d'aleshores afectava una àmplia zona del terme municipal. També va posar sobre la taula la demanda de que l'autopista no fos de peatge i va obrir una comparativa amb altres territoris de l'Estat, especialment Madrid, on s'afirmava que les autopistes no eren de pagament, eren gratuïtes.
2: El text deixa veure una idea fonamental. L'autopista no és només una infraestructura de mobilitat, sinó una línia que reorganitza completament el futur del municipi. Quan el regidor Vives de la Cortada va advertir sobre la limitació del creixement, no parlava només d'urbanisme immediat, sinó de com quedaria tallat el desenvolupament natural del poble.
1: Un dels aspectes més reveladors del document és la tensió entre planificació i revisió. El traçat de l'autopista ja constava en un pla urbanístic de 1973, però el 1975 va tornar a ser objecte de debat i d'impugnació. Això vol dir dues coses. D'una banda, que els plans d'aquell moment sovint eren o poc tancats o revisables, i de l'altra, que la pressió del territori obligava a reobrir decisions ja preses.
2: En aquest mateix context apareix un element especialment significatiu: la comparació del sistema de peatges. La percepció que a Madrid les autopistes no eren de pagament, mentre que a Catalunya sí que ho eren, introdueix un discurs de greuges territorial que va molt més enllà del cas concret. No és només una qüestió econòmica, sinó una sensació recurrent d'infrafinançament i desigualtat que travessa dècades.
1: Jo diria que no era només una sensació, sinó que era un fet. Amb el temps, aquest projecte inicial es concretaria dins del desenvolupament de la futura autopista del Maresme, la C32, amb un traçat que acabaria travessant el corredor entre els dos Arenys. El resultat final no seria exactament el dibuix inicial dels primers projectes, que tiraven més cap a la costa, però sí que mantindria la mateixa lògica de fons: estructurar la mobilitat del litoral, condicionant profundament el creixement urbà i la relació entre municipis. Ara l'autopista, que està entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, pues, no sé, jo la trobo correcta.

Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Sí, senyor. Digui'm, senyor. Ben cert, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Adi

Senyor, a les ordres, senyor, ja ho sap, senyor. Sí, senyor, re, sí, senyor, re, contra, sí, senyor. Senyor, no es preocupa el senyor, no em fa mal...

L'amo, senyor, a les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor.

sí senyor, que sí senyor, sí senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: L'Ovidi Montllor sempre va saber convertir la quotidianitat en art i l'humor en una arma subtil però punyent. A Sí Senyor hi trobem precisament això, una fina ironia que darrere la cortesia aparent i el to gairebé amable amaga una crítica intel·ligent i molt afinada a certes actituds i dinàmiques socials.
2: El 27 de febrer de 1975, mort abatut a trets a Argentina, un home conegut popularment com el Sàtiro de San Isidro, un individu acusat de múltiples agressions sexuals i assassinats que havien generat una forta alarma social a la zona de Buenos Aires. El seu cas va ser àmpliament difós per mitjans de l'època i el nom amb què se'l coneixia responia més a una denominació popular i moral que no pas a una classificació criminològica informal.
1: Doncs, evidentment. I a partir d'aquí, el cas ens servirà com a punt de partida o com a punt de referència per entendre com han canviat les formes d'anomenar aquest tipus de criminals al llarg dels temps. A principis dels anys 70, especialment als Estats Units, comença a consolidar-se el terme serial killer, assassí en sèrie, que intenta definir amb més precisió aquells assassins que cometen diversos homicidis en moments diferents i amb patrons repetitius, diferenciant-los d'altres formes de violència criminal.

0: Aquest canvi de nomenclatura no és menor. Passem de termes populars i sovint carregats de judici moral o d'imaginari cultural, com a sàtir en alguns països, a una classificació més tècnica, pròpia de la criminologia moderna. I això ens obre una pregunta més àmplia. Com canvia la nostra manera d'entendre la violència quan canvien les paraules amb què les escrivim?
1: Doncs abans de que existís una definició moderna, com la que impulsa l'FBI a partir dels anys 70, el que avui anomenem assassins en sèrie ja existia, evidentment, però no s'interpretava com una categoria específica. Per exemple, pensem en Jack l'Esbudellador a Londres. Casos que avui encaixarien en aquest patró es descrivien com a monstres, bojos o desviacions individuals. I fins i tot al segle XIX, la criminologia primerenca de figures com Cesare Lombroso intentava explicar aquests comportaments des d'una perspectiva biològica o moral, parlant de criminals nats, una teoria que avui està totalment i àmpliament superada.
0: El canvi real va arribar quan va començar a estudiar-se el crim des del patró i no només des del cas aïllat. I és aleshores quan es consolida el concepte d'assassí en sèrie, com una eina d'anàlisi. L'FBI als Estats Units, especialment a partir dels 70 i 80, impulsa estudis per analitzar el comportament dels assassins múltiples i estableix el terme serial killer com a categoria operativa. Es defineixen com aquells individus que cometen diversos assassinats separats en el temps, en períodes de refredament entre crims. A Europa, en canvi, durant molt de temps l'enfocament va ser més jurídic i psiquiàtric que no pas l'estudi de comportament repetitiu. I la idea de perfil criminal modern no s'incorpora plenament fins a finals del segle XX, sovint influïda per la metodologia nord-americana.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Aquesta cançó ens ha portat directament a la pista de ball dels anys 70 amb el grup nord-americà KC and the Sunshine Band, una formació clau en el naixement del so disco i funk d'aquella dècada. Liderats per en Harry Wayne Casey, conegut com a KC, van aconseguir un estil molt característic basat en ritmes marcats, energia festiva i tornades molt reconeixibles. El tema que hem escoltat és Boogie Shoes, publicat el 1975, una cançó que forma part de la seva etapa d'èxits i que reflecteix perfectament l'esperit de la música disco primerenca, pensada per omplir les pistes de ball amb un so directe, repetitiu i molt rítmic.
2: El 1975 es registra a Barcelona la primera observació en llibertat de la cotorra de pit gris, també coneguda com a cotorra d'Argentina. En aquell moment devia semblar gairebé una curiositat exòtica, un ocell petit, verd intens, amb el pit gris clar i una cua llarga, molt sorollós i extraordinàriament adaptable. Ningú no imaginava que, amb els anys, acabaria convertint-se en una de les espècies urbanes més visibles del país.
1: La seva expansió està molt relacionada amb el comerç d'animals exòtics. Moltes d'aquestes cotorres provenien de captivitat i, escapades o alliberades, van descobrir que el clima mediterrani els era molt favorable i que les ciutats oferien aliment abundant, pocs depredadors i espais ideals per niar. A diferència d'altres ocells, construeixen enormes nius comunitaris de branques, sovint en palmeres, arbres urbans o torres elèctriques, i es converteixen ràpidament en part del paisatge quotidià.
2: Amb el pas dels anys, la cotorra de pit gris s'ha anat ensenyorint en carrers, places i parcs, especialment a Barcelona i a moltes poblacions metropolitanes, costaneres...
1: Per exemple, Arenys mateix.
2: Exacte, que en tenim un fotiment.
1: Sí.
2: Comparteix aquest espai amb coloms, garses, estornells i gavines, però sovint amb una actitud molt dominant. El seu comportament territorial i la seva gran capacitat reproductiva han generat preocupació perquè competeixen amb espècies autòctones pels espais de nidificació i pels recursos alimentaris.
1: Per intentar controlar-ne l'expansió, diversos ajuntaments i administracions han aplicat mesures al llarg dels anys. Retirada de nius, control de reproducció, limitacions en la tinença i comerç d'espècies exòtiques i seguiment de les colònies urbanes. Tot i això, revertir completament la situació és molt difícil perquè la cotorreta s'ha adaptat extraordinàriament bé al nostre entorn. El que el 1975 era una observació anecdòtica, avui forma part inseparable i sovint controvertida de la banda sonora diària de moltes ciutats catalanes.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Los Puntos van ser un dels grups destacats del pop melòdic espanyol de l'època, amb un estil molt identificable, ple d'harmonies vocals i melodies suaus però intenses. L'any 1975 triomfaven amb Llorando por Granada. La lletra juga molt amb la imatge llegendària i melancòlica de la Granada musulmana perduda. Amb el Moro de Granada fa referència simbòlica al darrer període andalusí i lament per una ciutat embruixada per la seva pròpia història i bellesa.
2: El 27 de setembre de 1975 van tenir lloc els últims afusellaments del règim franquista. Aquell dia, 5 militars condemnats per tribunals militars van ser executats en diferents punts de l'Estat. 3 vinculats al FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, i 2 d'ETA. Les execucions es van produir a Madrid, Burgos i també a Barcelona. A Barcelona, concretament, al polígon de tir de Cerdanyola del Vallès. El règim volia escenificar una demostració de força en un moment en què Franco es trobava molt deteriorat físicament i la pressió internacional contra la dictadura augmentava cada vegada més.
3: En relació amb 4 causes instruïdes per la jurisdicció militar per delito de terrorisme i de agressió a Fuerza Armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta.
1: El fet de que una de les execucions es dugués a terme a Barcelona, a Catalunya, no era casual. Catalunya era considerada pel règim un territori especialment sensible políticament i socialment, amb una forta tradició obrera, universitària i antifranquista. Executar-hi un dels condemnats tenia també una càrrega simbòlica. Deixar clar que l'autoritat del règim continuava vigent a tot l'Estat. Però l'efecte internacional va ser devastador. Les execucions van provocar protestes arreu d'Europa, retirada d'ambaixadors, manifestacions davant d'ambaixades espanyoles i condemnes de governs, intel·lectuals i organitzacions democràtiques. ETA ja la coneixíem, però i el FRAP? Exactament què era?
2: Doncs bé, a veure si ho sabem explicar una mica. El FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, va ser una organització política i armada sorgida a començament dels anys 70 en el context de l'oposició al franquisme. Estava impulsada pel Partit Comunista d'Espanya, marxista-leninista, una escissió radical del comunisme oficial, i defensava la lluita revolucionària per acabar amb la dictadura. El seu discurs combinava ideologia marxista, antifranquisme radical i una voluntat explícita de confrontació amb l'Estat.
1: El FRAP va actuar sobretot en els últims anys del franquisme amb accions de protesta, agitació clandestina i també episodis de violència política, especialment contra les forces de l'ordre. El règim el va considerar una organització terrorista i va respondre amb una forta repressió judicial i militar. En el relat històric, el FRAP es troba en aquest espai complex de finals de la dictadura, i tant finals, només faltava un mes perquè es morís Franco, on convivien l'oposició política, la lluita clandestina i una escalada de violència en un context de fort tancament del règim.
2: El FRAP, com a organització activa i operativa, pràcticament queda desmantellat després de 1975, perquè arran de la repressió, el seu nucli militant queda molt tocat i desarticulat en aquell moment de màxima repressió final del franquisme. Com a estructura política vinculada al Partido Comunista Espanyol, va continuar existint de manera molt residual i simbòlica durant la transició, però ja sense capacitat real d'acció significativa ni presència destacada en el panorama polític. A finals dels anys 70 i principis dels 80, el seu paper és pràcticament testimonial.
1: Si us sembla, fem una petita pausa musical per escoltar un tema que ja ha esdevingut tot un clàssic. És Year of the Cat, l'any del gat, d'Al Stewart. que és un cantautor britànic que va trobar el seu gran moment a mitjans dels 70 amb un estil molt personal, entre el folk i el pop més sofisticat, sovint amb lletres carregades d'imatges i petites històries. L'any 1975 va publicar Year of the Cat, el millor àlbum que va fer mai, i aquest tema esdevindria la seva cançó més emblemàtica, amb una atmosfera molt cinematogràfica i aquella manera tan seva de convertir una melodia en un viatge.
0: Any 1975.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Després d'aquesta pausa, tornem a fer referència als últims afusellaments del franquisme. Les execucions del 27 de setembre de 1975 van desencadenar una reacció internacional immediata i molt contundent. Diversos governs europeus van condemnar els afusellaments, es van produir protestes davant d'ambaixades espanyoles en múltiples capitals i la imatge exterior del règim franquista va patir un deteriorament molt ràpid. En pocs dies, allò que el règim presentava com un acte de fermesa interna es va convertir en un problema diplomàtic de primer ordre.
2: La condemna no va venir només de governs i institucions polítiques, sinó també d'àmbits morals i religiosos. El papa Pau VI va arribar a demanar públicament clemència, sumant la seva veu a la preocupació internacional per les execucions. Aquest fet va amplificar encara més l'impacte del cas, situant Espanya en el focus de la crítica mundial i accentuant la sensació d'aïllament del règim en els seus últims mesos de vida.
1: Com a resposta a aquesta onada de condemnes internacionals, el règim va organitzar una gran manifestació de suport a Franco a la Plaza de Oriente de Madrid, l'1 d'octubre de 1975. L'acte tenia un clar objectiu polític i propagandístic: mostrar una imatge d'unitat interna i de suport massiu al dictador en un moment de forta pressió exterior. Milers de persones van ser convocades per escenificar aquest suport en un entorn altament controlat.
3: La manifestación celebrada en Madrid para protestar por la intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos de España y mostrar la adhesión popular a Franco en el 39 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado fue el máximo exponente de las que con idénticos fines se celebraron en toda España.
2: Franco hi va aparèixer en una de les seves últimes grans intervencions públiques, ja molt debilitat físicament, en una imatge que avui es llegeix clarament com a final d'etapa. Tot i la posada en escena de força, el context general era el d'un règim que intentava resistir simbòlicament, mentre el seu final polític i biològic ja era imminent i es veia. Aquella Plaza de Oriente, més que una demostració de continuïtat, va acabar sent una de les últimes grans imatges d'un sistema que s'estava acabant. Feia temps que no se sentia parlar de la Plaza de Oriente. Mira que abans ens la posaven fins a la sopa, eh?
1: Doncs sí, sí, encara existeix avui, davant del Palacio Real de Madrid. Però ja ha perdut la forta càrrega simbòlica que tenia durant el franquisme, quan era l'escenari habitual de les grans concentracions de suport al règim. La manifestació de l'1 d'octubre de 1975, tot i presentar-se com una mobilització espontània, va estar fortament organitzada des de les estructures oficials franquistes.
2: I encara el van fer sortir com a mínim una vegada més, però estava ja a poques setmanes de la seva mort. Ho abordarem en una altra setmana. Ara, de moment, mestre, música. Música.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Lluís Llach és una de les veus fonamentals de la cançó d'autor catalana, amb una trajectòria marcada per la poesia, el compromís, sobretot el compromís, i una manera molt intensa de transmetre emocions a través de la música. A mitjans dels 70, en ple context de finals del franquisme, les seves cançons esdevenen també una forma d'expressió col·lectiva i de mirada íntima alhora. El tema Escriu-me aviat forma part del disc Viatge a Ítaca, de 1975, que és un dels àlbums més emblemàtics de la seva carrera, inspirat en la idea del viatge com a metàfora de la vida i del desig de retorn, de comunicació i d'esperança.
2: The couple lived in Smolny Prospect 6 and began to travel widely together. From she took part as the professional ornithologist in an expedition organized by the Russian Geographical Society and led by her husband to Mongolia.
3: El 10 de febrer de 1975, a Leningrad, Unió Soviètica, mor la ornitòloga Elisabeth Kozlova, una de les grans especialistes en l'estudi de les aus de l'Àsia Central i de les expedicions científiques soviètiques del segle XX. La seva feina forma part d'aquella generació de científics que van recórrer territoris immensos i poc explorats amb l'objectiu de catalogar i entendre la biodiversitat d'espais gairebé desconeguts per a la ciència occidental.
1: El seu treball més destacat es va centrar en l'avifauna de l'altiplà tibetà, és a dir, el conjunt d'espècies d'ocells que habiten una de les zones més extremes del planeta. Aquest altiplà, conegut com el sostre del món, se situa per sobre dels 4.000 metres d'altitud i es caracteritza sobretot per la manca d'oxigen, les temperatures extremes i uns ecosistemes molt fràgils. En aquest context tan hostil, només podien sobreviure espècies altament especialitzades.
3: Un exemple d'aquesta adaptació extrema són els galls de neu tibetans, ocells robustos que viuen en zones rocoses d'alta muntanya i que s'han adaptat a condicions on la majoria d'espècies no podrien subsistir. La seva curiositat principal és la fisiologia. Tenen un sistema respiratori especialment eficient que els permet viure i moure's en àmbits amb molt poc oxigen. I sovint es desplacen caminant més que volant per estalviar energia en un entorn extremadament exigent.
1: El treball de Kozlova va ser clau per documentar aquest tipus d'espècies i entendre com la vida s'adapta als límits físics del planeta. En un moment en què gran part d'aquests territoris encara eren científicament poc accessibles, les seves observacions van contribuir a posar ordre i coneixement en un ecosistema únic, on cada espècie és un exemple de supervivència al límit.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: I amb això marxem. Per avui ja hem desgranat prou records i hem escoltat cançons fantàstiques. Deixem-ho, doncs, aquí. Divendres que ve tornarem a les 11, com sempre, a la sintonia de Ràdio Arenys.
1: I pel cas que no pugueu escoltar-ho en directe, sempre teniu disponible el podcast a la web radioarenys.cat, des d'on podreu escoltar i també compartir. Només heu de clicar a la carta i buscar la banda sonora de la nostra vida. Doncs apa, a reveure i que passeu un bon i fantàstic cap de setmana.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!